Ignition. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ignition. 2, 1, 0. Ignition. Lift off.

0: I són ara les 9. Resumim les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts. La forta calor, avís vermell per risc d'incendi a Mallorca i part de Menorca, continua actiu l'incendi que des d'ahir crema a Muro. 20 agents de Libanat controlen els punts calents d'aquest foc que ha calcinat 12,5 hectàrees de vegetació agrícola i forestal a la zona de Can Milec. Toni Sastre és en aquesta zona. Quina és la darrera hora? Toni, bon dia.
1: Bon dia. Fa uns minuts ja han pogut parlar amb Oriol Carré, que és el director tècnic d'extinció de Libanat. Ens ha explicat que han replantejat l'estratègia d'actuació per no destinar tots els agents en aquest punt, en aquesta zona de Muro, vist que s'espera un dia amb risc elevat d'incendi a tot Mallorca.
2: Pues hem racionalitzat un poquet els mitjans. Aleshores, estem organitzant per dependre el mínim i no absorbir màxims recursos per si després sortís un altre incendi, poder també atendre'l amb màximes garanties. Aleshores, bueno, estan treballant perimetrant l'incendi i apagant també punts calents que hi ha dins de l'incendi.
1: Segons Carré, aquest director tècnic d'extinció d'incendis, els preocupa els punts calents quan s'incrementin les temperatures, quan pugi el sol i faci vent, i que, per tant, es pugui revifar aquest incendi aquí a Muro.
0: I precisament una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí, el gerent de Libanat ha demanat molta precaució amb l'ús de la pirotècnia i de fogarons avui vespre, arrel la de Sant Joan, i és que ens trobam en plena alerta taronja meteorològica i vermella pel que fa a risc d'incendis.
3: Aquesta és una setmana crítica, s'han de maximitzar els esforços a fi d'evitar ensurts. Ho ha explicat, com deia en Tomeu Llebrés, a recordar precisament que avui a Mallorca estem en alerta, i això, afegit a la baixa humitat, converteix el terreny forestal en un polvori.
4: Degut a les condicions meteorològiques de temperatura, humitat relativa i vent, quan el programa informàtic ens marca que estem en alerta vermella, en alerta taronja, s'activa aquest risc, deixant així fora efecte les autoritzacions administratives de foc a més de 500 metres de massa forestal. Si bé, han de comptar que a 50 metres i dins massa forestal, durant tot l'estiu, no se pot fer cremes.
0: I encara parlant de Sant Joan, Ciutadella reforçarà enguany el dispositiu de seguretat per evitar incidents.
3: Ho ha explicat també l'informatiu matí, la batllessa de la ciutat, Maria Jesús Begur. El reforç es farà especialment a la zona d'Esplà, on el darrer any s'han registrat els incidents més greus. Begur explica que els jocs es produeixen amb la festa més avançada, i això fa que els participants estiguin més despistats, diu, incrementant així el risc.
5: Hem reforçat aquest espai amb més seguretat, que el passadís es pugui mantenir també fins a part final. Els cavallers també tindran una senyal visual a partir d'un punt on se'ls recomana ja aturar cavalls i que el cavall pugui anar-se frenant a partir d'aquell punt. Bueno, millores any a any i anem aprenent.
0: I han estat greu una dona de 45 anys que ha tingut un accident amb la motocicleta que conduïa a Mancor de la Vall, a Mallorca.
3: És així, la motorista ha xocat contra un fanal al carrer Salvador Gralla Bertran. Ha estat aproximadament a les 6 del matí i ha hagut de ser traslladada a l'Hospital de Son Espases.
0: I de la crònica estatal avui estaran pendents del Consell de Ministres, perquè a la sortida s'espera escoltar la reacció del govern central a la sentència del cas Mascaretes. La investigació va començar aquí a les Balears, malgrat el Suprem no s'hi pronuncien les més de 200 pàgines de la sentència. Tampoc no fa esment a la declaració de Francina Armengol en el judici que ha acabat en condemnes de 24 anys i de 3 mesos per l'exministre Ábalos i de 9 anys pel seu assessor, exassessor Koldo García. Amb aquest apunt arribem a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
6: Més informació a ib3notícies.com.
7: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
8: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
9: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
10: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
9: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
10: Vos esperam a tots.
11: quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
12: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
11: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
12: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
13: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine i gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzas artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
8: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bon dia, són les 9 i 7 minuts i donem el sus al magazín dels matins de Ràdio Pollença d'aquest dimarts 23 de juny. Maria, bon dia.
1: Bon dia.
0: Jaume, bon dia.
2: Bon dia, Joana, com estàs?
0: Molt bé, bon dia, estem aquí, no som a Ciutadella, nosaltres som aquí.
2: Us ha tocat quedar aquí.
0: Us ha tocat quedar.
1: Jo estic bé aquí, eh? Tu te saps un poc el
0: jo ara, greu. Avui de matí de ben l'assaig era per el Cudi, acompanyant, fent de mama taxi, el meu fill que se n'anava i va a l'expedició. Ara que en aquest vaixell, no de les 8 o no sé a quina hora sortia, vinava una mitjana d'edat de 8 anys, diria.
2: Sí,
0: ja. Anaven tots amb una cara de felicitat.
1: Pollensins.
0: Pollensins, una immensa majoria.
1: Ja colco Pollença.
0: Pollença, Pollença.
2: Bon dia.
0: Bon dia, Pollença. Bé, que passin molt bé. Nosaltres farem coset avui de Sant Joan, Jaume.
2: Sí.
0: Vinga. Tot i que no hi som, qualque cosa sonarà.
2: Sí, sonarà. No pot faltar. Avui és efemèrid musical, faran sonar el jaleo.
0: Vinga. Molt bé, i som aquí i hem de contar coses que passen per aquí. Quins són els continguts del programa d'avui?
1: Sí, que no són poques, eh? Ha de passar molta gent avui per la ràdio. Mireu, primer de tot tenim esport local, que a partir de les 10 i 5 i d'avui, en principi, seran nosaltres en Joan Pol, ens acompanyarà per repassar això, el que ha hagut aquesta darrera setmana, el que hi ha aquests propers dies, un poquet d'anàlisi de l'esport municipal. A les 10 i mitja parlarem amb la regidora de policia, na Maria José Jiménez, que vendrà acompanyada d'en Pedro Cardell, que ha estat anomenat un nou inspector cap. Parlarem amb ells un poquet i d'or d'aquest nomenament, però també ja mirant cap endavant, d'aquest estiu, festes, etc. A les 11 i mitja parlarem de les festes de Sant Pere. Ahir ja vàrem fer algunes entrevistes parlant de les activitats del programa d'enguany, i avui parlarem amb l'àrea de benestar social i parlem amb Abai Mar, d'Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, perquè bé, fan un pambali solidari en un moll vell. Avui també se farà l'entrega de les donacions de lo que se va recolectar amb aquest euro solidari per les quintades, i se farà aquí a la ràdio. A les 12 tindran l'actualitat i a les 12 i mitja un llibre és per viure de Christian Taylor, que avui ha preparat un programa per a aquelles persones que bé, que vas llegint més i que de qualsevol manera, i per la raó que sigui, han anat llegint cada vegada manco i tenen ganes de recuperar aquest hàbit. I d'avui serà tornar a la lectura. Això és un matí i un capvespre, petit ple, a partir de les 5. Avui, després de repassar l'agenda, parlarem amb un esportista local, a l'esport local, tindrem una Mal Villar, que repassem un poc com li ha anat aquesta temporada. Ell és corredor, ja ho sabeu, és un dels millors corredors que tenim de muntanya aquí a Mallorca, i tenim ganes idò de saber com li ha anat. I a les 6 tindrem en Eladio Lorente, perquè ha estat el Dia Mundial de l'ELA fa poquet i m'ho ha de contar moltes coses que està fent.
0: Molt bé, i de com va ser amb moltíssim de continguts en aquest programa d'avui dimarts, dia 23 de juny, ja s'acosta la nit de Sant Joan, i nosaltres començam. I parlant de festes, perquè ja tenim els candidats per al simulacre de la patrona, el plaç per presentar les candidatures, recordant que va acabar divendres passat i l'Ajuntament ara ja ha confirmat qui es presenta.
1: Sí, encara no ha sortit el cartell oficial, però ja tenim aquesta informació confirmada i oficial, i doncs, efectivament, s'han presentat. Per una banda, 9 candidats per representar a Joan Mas. Aquests 9 són Jaume Cifre Costa, de Can Rasca, Antoni Cifre Gili, Gabriel Juan Román, Antoni Marc Frontera, Daniel Pérez Albertí, Coll Llarg, Bartomeu Reig Tugores, de Can Reig, de la Videsa, Antoni Torrendell Mesquida, Rebessó, Pedro Vallespí i Marc Vila. Són idò aquests 9 candidats a Joan Mas.
2: Després hi ha 5 candidatures, a Dragut, Lloctinent i Banderat. La primera candidatura són Joan Gutiérrez, Miquel Llompart i Nico García. La segona, Rafael Morro, Marc Llompart i Miquel Alfonsín. La tercera, Alejandro Parrado, Miquel Vic, Pere Trujillo. La quarta, Juan Carlos Romero, Rafael Antoni Sastre i Miquel Noguera. I la cinquena, Jordi Úria, Jaume Cabot i Antoni Plomer.
1: I per a les candidatures de l'Ajuntament Vella n'hi trobam dues. Per una banda, la primera està formada per Toni Cànaves Llobeta, Biel Bausà Manresa, Martí Cladera Cifre i Tolo Villarreal Polà, i la segona candidatura és de Rafael Cárdenas Fiol, Antonio Xogavia Cerdà, Rafael Roger Albertí i Tòfol Ferriol Vila.
0: I ja vos hem de recordar, ja ho havíem avançat, que la data del dia de les votacions per escollir els càrrecs serà el 17, divendres 17 de juliol. I nosaltres ja haurem de programar totes les entrevistes d'aquesta campanya.
2: Sí.
0: I canviant de qüestió, més de 100 joves descobreixen la Tramuntana amb el programa Joves a la Serra del Consell de Mallorca.
1: Un programa que enguany reunirà un total de 102 infants i joves de Mallorca per descobrir els valors naturals, històrics i patrimonials de la Serra de Tramuntana. Idò, el conseller de Presidència, Toni Fuster, i la directora insular de Joventut i Participació, Carme Ripoll, han visitat aquesta setmana els joves que fan el primer torn del programa, que se fa, se desenvolupa aquí, a Pollença, en un refugi del Pont Romà, i on hi participen 34 infants d'entre 9 i 11 anys. Aquest programa ofereix estades de 3 dies i 2 nits, on els participants fan excursions, activitats educatives, dinàmiques de grup. I en aquest primer torn, els joves participen activitats com fer una excursió al Puig de Maria, una ruta per un tram de la GR221, la ruta de Pedra en Sec, una visita a Nuquelbari, una gincana sobre els valors de la Serra de Tramuntana i diferents jocs de cohesió de grup. L'edició d'estiu de Joves a la Serra se fa en 3 torns, de 34 places cada un. El primer es condem aquesta setmana, acaba demà, és per participants de 9 i fins a 11 anys. Hi ha un segon torn, del 25 al 27, per joves un poc més grans, de 12 a 14 anys, i un tercer torn és al principi de setembre, de l'1 al 3 de setembre, i participen joves de 15 fins a 17 anys. Aquest programa forma part de les iniciatives de lleure educatiu impulsades per el Consell de Mallorca.
0: I atenció, que la flama del Canigó arriba avui a Pollença.
2: Així és, la flama del Canigó, que és una tradició que vertebra els territoris de parla catalana per al solstici d'estiu i que coincideix a la nit de Sant Joan. Cada matinada del 22 al 23 de juny, una flama custodiada al Castellet de Perpinyà es renova al cim de la muntanya del Canigó. Des d'allà, voluntaris la distribueixen per centenars de pobles per encendre les fogueres de Sant Joan. A Mallorca, la flama es distribueix als pobles des de l'Aró, on totes les delegacions de l'Obra Cultural Balear recolliran la flama avui cap vespre. En el cas de Pollença, els horaris d'avui són que a les 7:30 hi ha la rebuda de la flama davant dels jardins del convent i a les 8:15 hi ha l'arribada de la flama a la plaça B en diferents activitats. Hi haurà cercaviles amb els xeremiers de la Font del Gall i els esbarts de Sant Jordi, l'ofrena floral, un recital poètic i la lectura de manifest. Per acabar, hi haurà granissat per a tothom.
0: I aquest dijous ja és el darrer del mes, per tant, hi ha el ple ordinari de juny a l'Ajuntament.
1: Exacte, el dijous el podreu sentir en directe aquí a Ràdio Pollença, al 107.9 de l'FM, a través de la nostra pàgina web també, radiopollença.net, i també s'emet en streaming al canal de YouTube de l'Ajuntament. Els plens ordinaris comencen a les 6 del cap vespre. I ja ens ha arribat aquesta ordre del dia del ple d'aquest mes de juny. Hi ha moltes qüestions, en destacam algunes d'elles, i trobam, per exemple, la declaració de les obres de millora del Puig de Maria com a obres d'especial interès o utilitat municipal a efectes de tramitar la persona jurídica. També hi van les bases reguladores per concedir subvencions, per facilitar l'accés a l'esport de competició i la realització d'activitats esportives. Hi ha una moció de PSOE, Més per Pollença i Unió Mollera Pollencina en relació al projecte tècnic de la planta d'emmagatzematge de bateries de liti a la zona de l'Almadrava. I en aquest ple també se fa efectiva la renúncia presentada per Miquel Àngel Torres Luque com a càrrec de regidor.
0: I precisament aquest tema de les plantes de bateries de liti, la plataforma Stop Bateries, veu ara una oportunitat que tots els grups municipals de l'Ajuntament es posicionin en contra dels projectes de bateries al municipi de Pollença.
2: Sí, veïnats de la zona de la Madrava i d'altres representants d'entitats com la Confraria de Pescadors, l'Associació de Veïns del Parc de Pollença i l'Associació Hotelera de Pollença van reunir ahir a l'Ajuntament de Pollença en una nova convocatòria per l'equip de govern a la voluntat de dur a terme accions per aturar aquests projectes. Davant la proposta de presentar una moció al proper ple ordinari de juny, la plataforma Plantes de Bateria de Liti ho considera una oportunitat i demana a tots els grups municipals que el proper plenari del dijous 25 de juny mostrin el seu rebuig a la instal·lació de plantes de bateria de liti a les finques rústiques de Pollença. Per altra banda, els veïnats valoren de forma positiva que l'Ajuntament de Pollença torni a presentar al·legacions en contra d'aquest segon projecte, com ja va fer el primer projecte que es va posar en exposició pública l'octubre de 2025. Els veïnats també s'han organitzat per dur a terme una campanya de recollida de signatures que iniciaran aviat a través de la plataforma change.org. A més, es recolliran signatures durant les festes de Sant Pere i es convocaran altres accions de protesta que es faran públiques de forma progressiva. Finalment, la plataforma Plantes de Bateries de Liti demana al govern de les Illes Balears, als partits polítics i a totes les institucions que la paralització d'aquests projectes especulatius en sòl rústic sigui una prioritat.
0: I canviant de qüestió, el Saló Parroquial d'Humoll reforça el seu paper com a espai educatiu en 18 jornades escolars el 2025-26. L'àrea de cultura reforça així el seu compromís en la comunitat educativa gestionant l'espai i assumint les despeses tècniques perquè l'alumnat disposi d'un equipament cultural en condicions òptimes.
1: Sí, acaben de fer balanç de com ha estat aquest darrer curs escolar 2025-2026. En aquest sentit, expliquen que s'han duit a terme 18 jornades d'activitats escolars allà en un saló parroquial en la participació de 5 centres educatius, i les activitats han inclòs tallers formatius, teatre escolar, xerrades, actuacions musicals o celebracions de final de curs. Segons les dades recopilades per l'àrea de cultura, l'ús del saló parroquial ha estat el següent: el Fet Bocoris l'Ampra 4 dies, Miquel Callon 3 dies, Sant Vicent de Paul 2, Lies Clara Hamel 2 i el Mallorca International School 7 dies. Es tracta d'un espai equipat per garantir activitats en condicions professionals i l'Ajuntament continuarà treballant perquè aquest saló parroquial sigui un espai de referència per la comunitat educativa. Ho explica el regidor de Cultura, Miquel Àngel Sureda.
3: Un dels objectius que m'ho van marcar des de l'àrea de cultura és optimitzar els espais que disposam. El saló parroquial, que és un espai que gestionam des de l'àrea de cultura des de fa ja una dècada, hem anat incrementant les seves, diríem, millores amb equipament tècnic de so, audiovisual, i la millor manera és que aquest espai, a part de la programació cultural que duim a terme aquestes setmanes i que també altres entitats ho utilitzen per organitzar activitats diverses, o de matins els centres educatius de cada vegada més en fan ús. I això és una cosa molt positiva, perquè per una banda hi ha l'optimització d'aquest espai i a més els alumnes, tant de l'Institut, de l'IES Clara Hamel, o dels centres d'infantil i primari com pugui ser Miquel Callong o CEIP Bocoris, o inclús el Col·legi d'Infantil Sant Vicenç de Paül, poden veure aquestes obres de teatre, aquestes activitats que fan en horari de matí, en horari lectiu, els poden veure amb una confortabilitat. I a més, els actors, les persones que fan aquestes activitats també ho fan amb unes condicions molt dignes. Per això pensam que és molt positiu i molt agrada posar en valor aquesta col·laboració i aquesta sessió d'aquests espais, per tal que tots els centres educatius, en aquest cas del Port de Pollença, n'hagin pogut fer ús, i esperen que l'any que ve també sigui així.
0: I I des d'avui ja podeu visitar l'exposició del museu a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença.
2: Aquesta mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. L'exposició, que es va inaugurar diumenge passat, estarà oberta al públic a l'horari habitual del museu, de dimarts a dissabte de 10 a 2 i diumenge de 10 a 1 i mitja. El dilluns i festius romandrà tancat.
0: Aquesta setmana comencen les festes de Sant Pere. Un moll celebra aquests dies les festes amb una àmplia programació que comença dijous i divendres amb el cinema lliure en català.
1: Sí, són les primeres activitats, aquestes del cinema lliure en català. Després ja passam a dissabte, on els actes inclouen un cercavila, bujegants, un pamboli solidari a benefici de Baimar o una actuació de ball de pagès en un moll vell. Diumenge continuen i enguany es celebra el cinquantenari de la Setmana Nàutica en el port de Pollença. Per això es durà a terme un acte commemoratiu que se farà en un club nàutic. Una jornada que també continua amb cercavila en la tradicional i popular sardinada i una revetlla amb el grup Red Bellies. Dilluns que ve, que és dia 29 i per tant la festivitat de Sant Pere, hi haurà missa solemne, acte institucional, lliurament de premis del concurs de dibuix Badia de Pollença, el dinar de germanor i també la inauguració d'una exposició fotogràfica al moll 22x22. A més d'una trobada de ball en línia en un moll vell. Tot això ho podeu consultar al programa que l'Ajuntament ja ha publicat, per exemple, a través de les seves xarxes socials. I recordant que enguany, Sant Pere, dilluns que ve, és festa local.
0: I una setmana més el cicle Música al carrer amenitza les places del nostre municipi en concerts en acústic i de diferents estils musicals. Són un concert, recordem, a partir de les 8:30.
2: Aquesta setmana tenim demà dimecres, dia 24, dia Sant Joan, tenim Rano i Paula Mercè al carrer Ponent del Port de Pollença. Divendres, 26 de juny, tenim les actuacions de Màrius Kupman Trio davant l'Ajuntament i diumenge, 28 de juny, Gaià i la Nuti, l'oficina de turisme del Port de Pollença.
0: El Club Pollença informa que els tiquets per a la festa de la sòcia i els socis poden recollir fins dia 30 de juny.
1: Sí, és que aquesta festa, aquest sopar del soci i la sòcia és ja dissabte 4 de juliol i això és dissabte de la setmana que ve. Expliquen que serà imprescindible presentar el carnet de soci el dia de sopar i cadascú haurà de dur plat i coberts.
0: Arrels Marines ha avançat que han marcat dins el fòrum de la Nord. Aquest dijous faran una hora baixa formatiu obert a tothom.
2: Sí, tenen dos tallers. Un primer taller de bon tracte per aprendre a comunicar-se millor, gestionar conflictes i cuidar les relacions en espais col·lectius i seran dinàmiques participatives i molt pràctiques. Després també hi haurà un taller d'impacte i canvi global per posar en valor tot el que fa aquesta entitat per preservar el litoral marítim. Això serà aquest dijous 25 de juny a partir de les 6:30 al Saló d'Actes del Port de Pollença. Per les inscripcions, vos ho dirigi a la xarxa social d'Arrel Marines.
1: No és l'única activitat que han organitzat. També es proposen fer un snorkel amb ells, amb arrels marines. I és que comencen ja dimecres, dia 1 de juliol. Se fa a la Marina, a Alcúdia, de 5:30 a 7:30. Podeu, amb aquest taller, descobrir la biodiversitat marina. Recordem, també hi ha places limitades i també s'han d'apuntar a través d'un enllaç que trobareu a les seves xarxes socials.
0: Els cossiers de Pollença anuncien que el sorteig per a la Dama 2027 serà diumenge, aquest diumenge, dia 28 de juny.
2: Així és, totes les interessades han d'acudir aquest diumenge 28 de juny a les 8:30 i serà al Club Pollença.
0: La misma hora de Marta Planes va ser la guanyadora de la categoria emergent del curt club del Club Pollença. El segon premi d'aquesta categoria va ser per Hogar Salado de Mari Carmen Estevez i Dónica Sakkova.
1: I l'última connexió de Chloé Celià va ser la guanyadora de la categoria de joves de 12 a 18 anys. El segon premi va ser per La Passió de Fans Yizu. Club Pollença vol donar les gràcies a totes les persones que han participat en aquest curt club d'enguany que han arribat a la trentena i dona l'enhorabona, no guanyadors.
0: I ara ja passam a la informació esportiva. Aquest cap de setmana alguns patinadors i patinadores del Club de Patinatge Pollença han participat en el Campionat d'Espanya d'Inline Freestyle, que ha tingut lloc a Alacant. Concretament han competit en les modalitats de clàssic, parelles, clàssic i battle, amb molt bons resultats.
1: Molts de resultats, a més, molts i molt bons. Sens dubte, però, la imatge que deixa aquest campionat és la del pollencí Albert Gené, que va aconseguir el bronze nacional. Però la gesta va molt més enllà de la medalla, perquè Gené va compartir el seu lloc en un podi amb un company que no hi podia pujar per no tenir la nacionalitat espanyola, una mostra d'esportivitat i de valors que va més enllà d'allò purament esportiu o competitiu. I va haver-hi molt bons resultats en totes les categories, per exemple, en clàssic, novena posició de Martín Ferro, cinquena d'Ariadna Gené, 24 de Verónica Castrillo, 32 d'Anna Maria Torrents, també tercer en el podi un Albert Gené, com dèiem, quarta Noah Kling, o a la categoria de màster també va participar Ana Marina Espejo i va ser subcampiona d'Espanya. En battle, per exemple, molt més resultats, cinquè Martín Ferro, 16 Ariadna Gené, 23 Verónica Castrillo, 36 Ana Maria Torrents, tercer Albert Gené, cinquè Noah Kling. Bé, i després també hem de dir que clàssic parelles va aconseguir una quarta posició en Ariadna Gené i en Noah Kling, un campionat i tot, amb grans resultats, on sobretot expliquen ells mateixos que han après molt i que ha estat una prova de superació personal.
0: I de l'enhorabona a tots aquests patinadors i patinadores. Hem d'informar ara de canvis en els horaris de la piscina de Pollença aquesta setmana.
2: Sí, l'Ajuntament informa que els pròxims dies 25 i 26 de juny la piscina municipal de Pollença obrirà a partir de les 4, ja que durant el matí i el primer tram de la jornada les instal·lacions s'utilitzaran per la realització de les proves del procés selectiu de la policia local del municipi. Recorda que la piscina del port de Pollença mantindrà el seu horari habitual.
0: Informacions del Real Club Nàutic del Port de Pollença, donant l'enhorabona als guanyadors de la 19a Copa d'Espanya de Corricada, Altura, Captura i Alliberament, de classificatòria per al Campionat del Món.
1: Sí, a més, donant l'enhorabona perquè la primera posició, el primer lloc, va ser per una embarcació pollencina, és la de Vamos, amb Raúl Pérez, Miquel Morro, Josep Ballori. En segona posició Nereo, Pau Garcia i quart Mariners de Joan Miquel, on part d'aquest va ser el pòdium que van aconseguir després de dues intenses jornades amb alguns dels millors equips del panorama estatal.
0: 9 i 29 minuts ja. Què diu avui la premsa escrita parlant de Pollença?
1: Bé, d'avui només un apunt, perquè en el Diari de Mallorca, en pàgines de Part Forana, hi trobam la notícia que us hem explicat fa una estoneta, a la que més de 100 joves passaran 3 dies d'aventures a la Serra, és un programa Joves a la Serra, estiu 2026, on s'ofereixen estancis amb excursions, jocs i activitats. I una de les setmanes se fa precisament aquí a Pollença, fa una estona vos ho contàvem, diu això, que més d'un centenar d'infants i joves de Mallorca viuran aquest estiu una experiència de convivència, natura i aprenentatge a un dels paisatges més emblemàtics de l'illa. El Consell de Mallorca ha iniciat una nova edició del programa Joves a la Serra, estiu 2026, que reuneix 102 participants per descobrir la riquesa natural, històrica i patrimonial de la Serra de Tramuntana. El primer torn d'aquest programa ja està en marxa en un refugi del Pont Romà de Pollença, on hi participen 34 infants d'entre 9 i 11 anys. El conseller de Presidència, Toni Fuster, i la directora insular de Joventut i Participació, Carme Ripoll, visitaren aquest primer grup per conèixer el desenvolupament de les activitats. I la podeu llegir avui, article complet, a Part Forana de Diari de Mallorca.
0: 9 i mitja, ja me n'anava a fer un repàs a les portades digitals.
4: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: I anem primer en la portada digital de Diari de Mallorca, que avui trobam el següent. La llei òmnibus del govern ja permet ampliar els xivius de les platges de Mallorca i reduir encara més la separació mínima obligatòria entre ells. La nova normativa aprovada sense informe tècnic permet que les instal·lacions desmuntables i també les fixes ja autoritzades puguin augmentar la seva superfície, tot i que es trobin en zones protegides. El govern adverteix que la implantació de l'ús turístic a Lloseta podria alterar la convivència. La modificació urbanística per permetre allotjaments turístics en un poble haurà de sotmetre's a un procediment ambiental més exhaustiu per als seus possibles efectes sobre recursos, mobilitat i qualitat de vida. En plana cultural, Luis Olivera, autor del llibre Peter Ustinov a Mallorca, diu considerava l'illa la terra dels seus avantpassats i afirmava ser mig mallorquí. L'escriptor i periodista publica una obra que vol ser un primer relat biogràfic dels gairebé 40 anys que l'actor va passar les seves vacances a l'illa entre el 1965 i el 2003. El govern donarà prioritat als residents a la línia entre el port de Solla i Palma del TIB amb un sistema de reserva prèvia. La mesura, amb una prova pilot que entrarà en funcionament el proper 1 de juliol, permetrà reservar plaça únicament als usuaris de la targeta única o targeta intermodal i una primera fase s'aplicarà a una freqüència diària. Però ens també ha anunciat que la mesa del Pacte per la Sostenibilitat debatrà destinar recursos de l'ITS a polítiques d'habitatge. Successa és una dona ferida greu després de sofrir un accident amb moto a Mancor de la Vall. I en esports ja és oficial, Lluís García, nou entrenador del Mallorca. Lluís García agafa els comandaments del Real Mallorca amb una aposta per un futbol protagonista. El tècnic asturià, el jugador vermellonc, assumeix el repte de liderar el nou projecte de Son Moix amb una idea clara, un equip valent, reconeixible i capaç de dur la iniciativa als partits. En part forana, el Suprem confirma la sentència a favor de la plantilla del tren de Solla i l'empresa s'obre a negociar un nou conveni col·lectiu. Al Tribunals, l'home que fou apunyalat per un desconegut a Palma deia «Socorro, m'han tallat el coll». La prostitució deslocalitzada guanya terreny a Palma amb un augment dels serveis a domicili. La xarxa d'atenció a persones en prostitució va gestionar 1.328 casos l'any passat, un 15% menys que l'any anterior. L'activitat segueix concentrant-se en habitatges, amb un 53%. S'estanca al carrer, amb un 24%, i cau als clubs, amb un 8%. I un titular més, Benamics denunciarà l'Ajuntament de Palma per irregularitats i tràfic d'influències a l'organització de la Festa de l'Orgull. L'associació té previst denunciar cort tant per via judicial com per administrativa davant les possibles irregularitats comeses a l'organització del Tardeo amb motiu del Dia de l'Orgull LGTBIQ+.
1: Continuem amb el digital de l'Ara Balears, cansat el seu espai amb habitatge. És just pagar l'hipoteca de la teva parella en un context d'accés difícil a l'habitatge. Moltes parelles es veuen obligades a replantejar com es reparteixen les despeses i què significa conviure en temes econòmics. Benamics denunciarà cort per presumptes adjudicacions irregulars per la Festa de l'Orgull de Palma. L'entitat veu indicis de tràfic d'influències i contratació fraudulenta a l'organització de la festa i presentarà una denúncia davant els jutjats i un recurs administratiu. Proens minimitza la saturació del TIP i anuncia reserves en només una freqüència, la línia de Solla. Detingut a Palma per agredir sexualment el seu germà de 3 anys i contagiar-li una malaltia venèria. Zona escolar única, 94,14% dels alumnes de quart d'infantil entren en primera opció en un any de menys de... En un any de menys demanda, perdó. Les sol·licituds de plaça baixen un 11% per la baixada de la natalitat i facilita l'encaix entre oferta i demanda. Convoquen una cadena humana al trenc per defensar la protecció davant dels canvis del govern. Els desnonaments cauen un 80% i els casos d'ocupació il·legal es redueixen a la meitat a les Illes Balears. La portaveu del govern espanyol qualifica el procediment contra Begoña Gómez d'erràtic i anormal. Alerta taronja per calor a Mallorca, 39 graus i risc màxim d'incendi. i mor el nin de 3 anys que es va ofegar en una piscina de Santa Margalida. En el més d'actualitat, Coalició per Mallorca presenta Pere Sánchez com a candidat al Parlament per les autonòmiques. També Palma surt al carrer contra els desallotjaments en plena crisi de l'habitatge. L'ultra d'Espriella guanya les eleccions a Colòmbia per un estret marge. També en pàgines internacionals, la primera tanda de converses entre l'Iran i els Estats Units acaba amb avanços importants, segons Teheran. Els drons ucraïnesos aïllen Crimea i la deixen sense gasolina i sense turistes. Passam a cultura, la Mallorca que inspira a Gaudí, la Mallorca, perdó, que inspira a Gaudí. Parla de que a final del segle XIX, l'insigne arquitecte català mort fa 100 anys descobri l'illa com a excursionista.
2: I acabam fent un repàs a la portada digital del diari Última Hora del cas Mascaretes. El Suprem deixa via lliure a l'audiència perquè investigui la peça de les Balears. La sentència evita qualsevol pronunciament sobre el carregament que va comprar l'Ibesalut i ignora la testifical escrita d'Armengol. El Tribunal Suprem condena Ábalos a 24 anys de presó per mossegades en contractes de mascaretes. Els rols que atorga el Suprem a Ábalos, Coldo i Aldama en el seu clar pla criminal. Però ens, sobre la condemna a Ábalos, ha dit el PSOE i va convertir Balears en l'epicentre de la corrupció. Prop de 300 empreses hoteleres de Balears ultimen una demanda col·lectiva contra Booking. Tribunals, estava a casa en la meva lota veient una pel·lícula i de sota vaig sentir auxili, m'han tallat el coll. La nit de Sant Joan és protagonista avui al diari Última Hora. Explica tota la programació completa a Palma, horari del concert i el correfoc. I d'aquesta tradició també, rituals, explica 100 maneres de treure la bona sort per aquest estiu. Encén una espelma d'un dels colors que explica aquest reportatge. Cadascun d'ells té un significat. I també els supermercats i centres comercials, alguns d'ells avui obren a Mallorca el 24 de juny, demà 24 de juny, que alguns municipis es festa. La papallona Vanessa Cardull arriba massa a les Illes Balears. Més exigeix saber tots els detalls sobre el boc dissecat que Bastard va anar cercant cotxe fins a Toledo. Bastard va gastar 3.400 euros del Consell per anar en cotxe a Toledo a cercar aquest boc dissecat. Grimalt absorbeix tota la llet de les vaqueries de Mallorca. Els experts avisen que s'assignin menys hipoteques a les Balears no vol dir que baixin els preus. Una família denuncia l'intent d'ocupació robatori amb força a un habitatge de Lloseta. La decisió de Peinado, barbaritat o hi ha causes legals per decidir? Juristes valoren la retirada de passaport a Begoña Gómez i el controvertit auto de l'instructor. Però ens anuncia més autobusos i prioritat per als residents en les línies més saturades. El govern s'obre a destinar part de l'ecotaxa a habitatge com a mesura puntual davant la crisi habitacional. Marratxí, llum verda, un parc solar que ocuparà en 14.000 plaques solars sol rústic. De l'Orient Mitjà, noves converses entre el Líban i Israel a l'ombra de l'acord entre els Estats Units i l'Iran. Mor un policia nacional d'Eivissa al seu pis al barri de Sa Penya. I acabam fent una ullada als esports. Luis García, nou entrenador del Mallorca. L'aposta d'Ortells per aixecar el Mallorca. Martí Paeres, tercera incorporació a l'ATB. I del Mundial 2026, França s'instal·la a 16ens en golejada a l'Iraq i doblet de Mbappé. Messi engrandeix la seva llegenda i Argentina reserva plaça a 16ens. I la calculadora d'Espanya al Mundial, tots els escenaris possibles, la victòria d'Espanya sobre Aràbia Saudí, més l'empat entre Uruguai i Cabo Verde, situen el conjunt dirigit per Luis de la Fuente en la primera posició provisional. I dos són les 9:41 minuts, fins aquí el repàs de les portades digitals i abans de fer una ullada al temps, avui tenim dues esqueles. Ha mort Emilio Ballester Vilanova de Can Pixa, Emilio de Can Pixa, a l'edat de 91 anys. La vetlla és avui dimarts de les 5 a les 7 al cementeri de Pollença. Les exèquies seran demà dimecres 24 de juny a les 9 del matí al cementeri de Pollença. I ha mort Rosa Rodríguez Lasso, Rosa Rodríguez Lasso, a l'edat de 93 anys. La vetlla és demà dimecres de les 5 a les 7 al cementeri de Pollença. I d'hora si ja tot seguit, l'informació del temps.
3: Estau escoltant l'informatiu de Ràdio Pollença.

0: La mitjana d'edat, per la fi de l'onada de calor a Mallorca, tot i així, les temperatures continuaran sent més elevades del que és habitual i de cara al cap de setmana tornaran a pujar. Però bé, l'Agència Estatal de Meteorologia, com deien, ja té data per la fi d'aquesta onada de calor. La delegada i portaveu de l'organisme a les Illes Balears, Maria José Guerrero, avisa que les temperatures continuaran sent altes pel que correspon en aquesta època, especialment a l'interior de Mallorca. Per avui dimarts, dia 23 de juny, els cels estaran poc ennivolats o clars, les temperatures es mantenen amb poc canvis, màximes de 37 graus. A l'interior i al sud de Mallorca, aquestes dues zones són les que continuen en alerta groga. Sud i interior de Mallorca també tindrem nits tropicals a la major part del territori, o vent serà fluix de l'est i del nord-est amb brises costaneres. Per demà dimecres 24, dia de Sant Joan, una situació molt semblant a Mallorca, els cels estaran poc ennivolats, temperatures semblants i el vent bufarà fluix de l'est i nord-est, hi haurà brises costaneres. De cara al cap de setmana, l'arribada d'una nova massa d'aire càlid provocarà les temperatures tornin a enfilar-se. Tot i això, encara és molt prep per saber si estarem davant una segona onada de calor que encara no s'ha confirmat. Idò, tenim aquestes temperatures, com dèiem, ben altes encara, tot i que no tant com aquestes darreres jornades. Anem a veure concretament aquí a Pollença. I de Pollença ja no tenim cap alerta activada, com dèiem, és al sud i l'interior de Mallorca, jornades amb molt de sols i les temperatures no superarien els 35 graus de màxima. El cap de setmana més o manco es manté així, tot i que diumenge podríem pujar fins a 36. I les mínimes, nit tropicals, avui 23 graus, tindrem de mínima 22 de mai, podem baixar fins a 21, però mantenim més o manco aquests valors, tot i que, com dèiem aquí, ja no tenim cap alerta activada. També hem d'afegir que la pols en suspensió pareix que es retira, continuant amb temperatures altes, però ja no tindrem aquesta pols en suspensió. I sobretot és al nord de Mallorca on se notarà un poquet aquest descens respecte a ahir dilluns. No és que baixin molt, però que ahir van ser altíssimes i baixaran un poquet respecte i com deien, ja no tenim avisos. Anem a veure com tenim les dades a les nostres estacions. La temperatura a Pollença, ara mateix a l'estació del Calvari, déu-n'hi-do, perquè és la més alta que han donat d'aquest any o d'aquesta temporada. 30,8 graus, 30,8 marca l'estació du Calvari en aquests moments. La mínima ha estat a les 4 de matí amb 23,7 graus. El vent bufa de gregal suau, 1,6 km per hora, la humitat està molt baixa, amb 27%, i la pressió atmosfèrica amb 1.018,5 hectopascals. I d'una temperatura altíssima, tenim 30,8 en aquesta hora a l'estació du Calvari. Podem dir, aprofitant aquests dies que les temperatures són tan altes, també fem un repàs a l'estació de Campontico, 32,1 grau centígrad. Marca ara mateix i també volen fer una ullada a la de la Serell. I a la Serell 32,9 graus. Com veus, aquestes estacions marquen encara més temperatura, més alta que el Calvari. Anem a veure un moll. I la vorera demà la temperatura és més baixa, 28,8 graus. La mínima ha estat altíssima, nit vent tropical al port de Pollença amb 24,6 graus. El vent ara el tenim en calma, el baròmetre 1.017,6 hectopascals i l'humitat a un 55%. I aquí vam fent un repàs a la situació marítima. Vent de component est a sud-est de força 2 a 3 que anirà girant a gregal. L'estal de la mà és de marejol. En general, una mà bastant manejable per la navegació, sense fenòmens adversos destacats i de condicions bones per navegar. Amb vent fluix i moderat i una mà poc alterada. 9:47 minuts, ja tot seguit, mon anam a les curiositats d'un 23 de juny. I de demà saben qui fa festa, però sí. Avui qui fa festa?
1: Avui hem de donar molt d'anys a les Agripines i a les Jacobs. Agripina?
0: Agripina?
1: Agripina i Jacob.
0: I Jacob, oh, Jacob. Jacob.
1: Sí, que també és Jaume, perquè Jacob, Santiago, diguéssim, i Jaume, crec que
0: I Sant Jaume és dia 25, no?
1: De juliol, correcte.
0: De juliol, però clar, està més lluny.
1: Exacte, aquí m'esposa que et Sant Jacob, no sé. No sé si té res que veure o no. Això és pel que fa el santoral. Efemèrides, o dies internacionals, millor. Dies internacionals. Avui n'hi ha bastants, i quasi tot dedicats a les dones. Dia internacional de la dona enginyera, és avui, 23 de juny. Dia internacional de les vídues. Dia internacional de les dones, dia de les Nacions Unides per l'administració pública. I com no podia ser d'altra manera, avui és la nit de Sant Joan. Això que hem de destacar, no? Podem dir la nit de Sant Joan, que cada 23 de juny se celebra la nit de Sant Joan com una festivitat cristiana que commemora el naixement de Sant Joan Batista. Més enllà d'això, la festa i la nit de Sant Joan es considera

0: altíssim, 51,9% de vots favorables. Anglaterra, el Regne Unit, va sortir de la Unió Europea.
1: Ja fa 10 anys d'un Brexit.
0: 10 anys d'un Brexit, sí.
2: Com passa el temps?
0: Ha passat aviat, sí. Més efemèrides. Dia 23 de juny de l'any 1985 explota una bomba situada al compartiment de càrrega d'un Boeing 747 d'un vol d'Air India mentre volava sobre la costa d'Irlanda. L'avió es desintegra i moren altres 129 persones que anaven a bord. L'atemptat va ser el projecte en conjunt d'almenys dos grups terroristes. Després, el 23 de juny de 1908, per exemple, vos pot sonar la paraula usurer o usurera. Vols saber que és un usurer o una usurera. I del dia 23 de juny de l'any 1908, el govern d'Espanya aprova la llei de la repressió contra l'usura. Això vol dir, també coneguda com la llei Azcara, te posa aquí, que és per prevenir els usuaris, o per defensar els usuaris, dels préstecs abusius que fan els usurers. Perquè quan t'ho diuen un usurer, coneixes una persona que és un usurer, perquè és que s'aprofita o te deixa del bes, però s'aprofiten d'interessos, se va treure aquesta llei.
2: Quin any era, dius?
0: 1908, principis dels 20. O sigui, ja fa, ja també ha plogut. Un moment, que en tenia una per aquí també molt interessant. Bé, 23 de juny de l'any 1942, aquesta és un poc trista, és en el marc de la Segona Guerra Mundial i l'Holocaust, es du a terme la primera execució en cambra de gas als jueus al camp de concentració d'Auschwitz, és a dir, un tal dia com avui de l'any 1942, i acabarem amb una efemèride musical que és la que tenim avui, que és la nit de Sant Joan, que ja han dit que la nit de Sant Joan consisteix en... però que no, tenim festes a Muro, tenim festes a Menorca, òbviament, i a diferents llocs de Mallorca, i troc que hauria de sonar, quan ja està sonant de fons, aquest primer toc de Fluvial i el Jaleu de Sant Joan.

0: tant, de Menorca, en aquestes festes de Ciutadella, crec que se pot comparar i molt en la banda de música de Pollença, també per les nostres festes. I damunt anem a l'agenda i mos queda, bé, el que mos doni temps. Eh? Anem a veure amb què tenim temps de repassar de l'agenda. Hem de recordar que Pollença Rock ja no falta tanta. 7 de juliol fora de Sembrat i Sau, 8 de juliol pel de Gall i els Amics de les Arts i les entrades que en queden ja poquetes a codetickets.com.
1: Tampoc falta tant ja per la cursa marinera perquè és l'11 de juliol a les 9 de vespre, als 9 de vespre no moll, inscripcions a elitechip.net.
2: També recordant que Normalització Lingüística ha convocat els Premis Pollença de Narrativa, el de la narrativa de setena edició, dotat en 6.500 euros, i el Premi de Pollença Poesia a la setzena edició,
0: número 16,
2: número 16 edició, també està dotat en 3.500
0: euros. De setena,
2: setzena. A vegades la llengua se trau de bon matí. Número de... la 16 edició que dotada en 3.500 euros...
0: Ja no vull a ti de les 10.
2: Són oberts a tothom. La convocatòria estarà oberta fins dia 7 d'agost i podeu consultar tota la informació a les bases i xarxes de la web de l'Ajuntament.
0: Atenció, si voleu ballar la dama el 2027 i d'aquest diumenge 28 a les 8:30 en el club se farà un sorteig.
1: També recordeu anar a cercar un tiquet per la festa de la soci i el soci del Club Pollença, que és ja dissabte de la setmana que ve, 4 de juliol. Heu d'anar al club a recollir-ho i el darrer dia és per fer-ho el dia 30.
2: I arreu marines anuncien que dins el mar del Fòrum de l'Aia Nord han presentat un taller de bon tracte per aprendre a comunicar-se millor, gestionar conflictes i cuidar les relacions en espais col·lectius, en dinàmiques participatives i molt pràctiques. També hi haurà un taller d'impacte i canvi global per posar en valor tot el que fa aquesta entitat per preservar el litoral marítim. Això serà aquest dijous, dia 25, a les 6:30, al segon d'actes del Port de Pollença.
0: Tercera edat de Colònia faran la festa de Coque en Quarto, Coque de Quarto en Gelat, dimarts dia 14, i els tiquets les podeu recollir, bé, encara no, a principi de juliol, ja vos ho recordarem.
1: Vinga, i a l'agenda de la setmana avui, la flama del Canigó arriba a Pollença a partir de les 7:30, rebuda en un convent, 7:45, arribada a la plaça Vea, hi haurà xeramies, l'esbar de Sant Jordi, ofrena floral, recital poètic i lectura de manifest, i per a què va granitzar per tothom.
2: I d'aquest dijous 25, conte contes, tu necessites una afició a càrrec de Xesca Font Caldés, autora del conte. Serà a les 5:30 a Can Llobera i està destinat principalment a infants a partir de 4 anys. L'aforament és limitat, així que recordeu que la inscripció s'ha de fer prèvia a mediadora@ajotapollenca.net.
0: I les festes de Sant Pere començaran dijous, dia 25, amb el cinema lliure, el passeig serà alegui, a les 9:30, amb la projecció de La llum de l'Aixa, animació familiar en català dirigida per Xadi Adib.
1: El 7 de maig divendres també n'hi ha de cinema lliure, a la passeig serà alegui, amb Avinguda París, també a les 9:30, en aquest cas divendres, podreu veure Molt lluny, la pel·lícula en català que tindrà subtítols en castellà dirigida per Gerard Oms.
2: I pel que fa dissabte 27 de juny, com se començarà el dia? A les 8 del vespre hi haurà un cercaviles a càrrec dels gegants de Pollença, l'herbar de Sant Jordi, i acompanyats dels xeremies orats, sortirà de la plaça Miquel Collonc i acabarà al Moll Vell. A les 9 hi haurà aquest pamboli solidari i serà al Moll Vell i en benefici de Baimar. I a les 9:30, Vall Pagès al Moll Vell a càrrec d'Aires de la Cala.
0: Diumenge 28 a les 12:30 l'acte commemoratiu al Club Nàutic amb motiu dels 50 anys de la Setmana Nàutica del Moll, entrega de reconeixements, agraïments, això ho organitza enmig de Sant Antoni. A les 7:30 a Cercavila la tropa de cornetes i tambors del soldà que sortiran de la plaça Miquel Callonc i acabaran en un moll vell on hi haurà la sardinada popular amenitzada pels xeramies, haurà, recordeu que heu de dur plat, tassó i coberts, i a les 10 en un moll vell rebel la cara del grup Red Bellis.
1: I anem a dilluns que ve, que recordem, és festiu a Pollença, és dia de Sant Pere. A les 11 hi ha la missa solemne en un moll, a les 12 l'acte institucional que se fa en un moll vell, hi haurà aperitiu, a la 1 el lliurament de premis del concurs de dibuix Badia de Pollença, això se fa en un club nàutic, Les dues ordinades germanor a la Llonja s'han d'apuntar a la cofradia de pescadors. A les 7 s'inaugura l'exposició que hem organitzat un museu i que se fa a l'Associació de Veïns d'Umoll. Se diu El Moll 22x22. 22 fotografies de 22 fotògrafs que mostren la seva visió d'Umoll. I per acabar dilluns hi haurà ball en línia, també en Umoll Vell, a càrrec de Line Dance Balear, i vos conviden a anar-hi a ballar amb algun detall mariner. Han d'afegir que hi haurà mercat de Sant Pere, mercadet de Sant Pere, en Umoll Vell, dissabte i diumenge, a partir de les 6 del capvespre, i durant les festes a Savall Mar, qui se farà càrrec de la taverna d'Umoll Vell.
2: I acabam recordant-vos que l'exposició a la recerca de Bocaris 4.000 anys d'arqueologia pollensa ja està disponible al Museu de Pollensa a partir d'avui.
0: Bon, anem amb el butlletí de les 10.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
4: Bon dia. L'Estat reforçarà el sistema de dependència amb una injecció extra de més de 2.200 milions d'euros fins a arribar a superar els 7.000 en dos anys. Es tracta d'una reforma estructural que amplia les quanties que l'Estat transfereix als governs autonòmics per cada persona que té un grau de dependència reconegut i que implica duplicar aquestes ajudes a les persones que requereixen més suport.
5: Així, les quanties per al grau 2 de gran dependència pugen un 128% i passen de 290 euros a més de 660 euros al mes. Les de grau 2, dependència severa, pugen un 100% i passen de 130 euros al mes a 260 euros al mes. I les de grau 1, dependència moderada, pugen un 18%. Et deixen de 76 euros al mes a 90 euros al mes. El president Pedro Sánchez ha fet l'anunci fa uns minuts.
6: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí. Y lo que hoy vamos a aprobar en el Consejo de Ministros y Ministras.
5: A partir del 1 de juliol, les comunitats rebran una dotació econòmica més gran per continuar avançant en diversos objectius que ha resumit Sánchez. Continuar reduint llistes d'espera, contractar més personal, millorar les seves condicions, oferir més serveis i ampliar-ne d'altres, com les cures a domicili.
4: I més qüestions. Mallorca i part de Menorca es troben avui en alerta vermella, la més alta, per risc d'incendis. Això tot i que l'avís per altes temperatures ha baixat en el cas de Mallorca de taronja a groc avui. Una situació davant la qual s'han d'extremar totes les precaucions, tal com ha demanat a IB3 Ràdio el gerent de l'Ivanat.
5: Sobretot avui, la revetlla de Sant Joan, en què proliferen els foguerons i l'ús de pirotècnia. Toni Llebrer recorda que ara mateix les zones forestals són un polvorí i qualsevol espurna suposa un risc que cal evitar.
7: Degut a les condicions meteorològiques de temperatura, humitat relativa i vent, quan el programa informàtic ens marca que estem amb alerta vermella, amb alerta taronja, s'activa aquest risc, deixant així fora efecte les autoritzacions administratives de foc a més de 500 metres de massa forestal. Si bé, han de comptar que a 50 metres i dins massa forestal, durant tot l'estiu, no se pot fer cremes.
4: I precisament aquesta hora continua actiu i estabilitzat l'incendi que des d'ahir va cremar més de 12 hectàrees a Muro. El cap d'extinció d'aquest incendi a l'Ivanat, Oriol Carrer, ha explicat a IB3 Ràdio quina és la darrera hora d'aquest foc.
8: Pues hem racionalitzat un poquet els mitjans. Aleshores, estem organitzant per dependre el mínim i no absorbir màxims recursos per si després sortís un altre incendi, poder també atendre'l amb màximes garanties. Aleshores, bueno, estan treballant perimetrant l'incendi i apagant també punts calents que hi ha dins de l'incendi.
4: I també avui molt pendents de Sant Joan, de les festes a Ciutadella, un ajuntament que reforçarà enguany el dispositiu de seguretat per evitar incidents.
5: Ho ha explicat a l'informatiu Matí la batllessa de la ciutat, Maria Jesús Begur. El reforç es farà especialment a la zona d'Esplà, on els darrers anys s'han registrat els incidents més greus.
4: I dependents també d'aquestes festes de Ciutadella que us anirem explicant en sintonia d'IB3 Ràdio, arribem a les 10:04, més notícies a les 11.
3: Més informació a ib3notícies.com.
9: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
10: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
11: No, la meva no, la teva.
10: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
12: La teva ràdio.
10: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: no aturant, no perdent temps, que avui ja us han dit que tenim molt de convidats, convidades i col·laboradors que han de passar per la ràdio. Els dimarts vol dir que és dia d'esports aquí a la ràdio municipal. I avui li podem donar el bon dia i la benvinguda en persona en Joan Pons, el nostre col·laborador esportiu. Joan, no mos coneixerem. Bon dia, com bon estàs?
1: Dia. Bon dia a tots els oients de Ràdio Pollença. Bon dia, Maria, com estàs?
0: Molt bé, tu? Molt enfeinat aquests darrers mesos. Que no sí, te veiem, no te veiem.
1: Sí, això de viatges i això sap que dona de feina i motivació, però bueno, sempre fent un programa, així com puc, etc. I he dit avui vendré presencialment, sobretot per fer una mica de repàs d'aquestes darreres setmanes, posar fin o posar o punti final i a part en aquesta ja cinquena temporada de Ràdio Pollença.
0: Ja en fa cinc.
1: Sí, jo me'n recordaré que vaig entrar per aquesta porta d'aquí darrere allà on hi et tu i dic, Maria, fa falta un programa d'esport, aquí no tenim esport aquí a la ràdio. Ja fa cinc anys d'aquesta entrada i la veritat content de que puguem seguir comptant aquí, sobretot amb aquest petit programa d'actualitat esportiva i seguir comptant amb aquest programa d'esport local de cada dimarts.
0: I Joan, t'han donat les gràcies a nosaltres perquè sabem que recopilar tota la informació de tots els clubs esportius, de tot el que fan cada setmana, els resultats i el destacar, bueno,
1: jo sempre des de que vaig entrar aquí ja farà 5 anys me vaig posar sobretot dos pilars en aquest programa per jo fonamentals, que era fomentar i sobretot xerrar de l'esport bàsic, que crec que és la matriu mare, podem dir així, de l'esport avui en dia, crear uns valors, una identitat a tots aquests nins i nines de famílies d'un municipi que puguin practicar un esport, però sempre amb uns valors, amb uns principis, amb unes conductes. I després l'altra part, sobretot que va lligat a ser una mica aquesta altaveu de tots aquests clubs esportius, que a vegades se parla d'esport en general, de cultura, de política, entre d'altres, de cuina, però m'on anàvem en aquests petits clubs esportius, altres clubs esportius del municipi, esportistes que han anat passant per aquí per els estudis de Ràdio Pollença. Crec que això és de valorar per part de la ràdio, sobretot d'aquesta secció esportiva, i crec que una de les coses que d'aquests 5 anys, que supos que continuaran, és quan tu més petits de la casa de diferents clubs esportius pues, van passant per aquí, perquè crec que és un dels moments més emotius i a vegades més complicats i més nerviosos, sobretot en un principi, per lidiar amb aquestes entrevistes, però la veritat que he pres molt amb ells i amb tots els convidats que han passat per aquí, per aquests estudis. Així que, bueno...
0: I què tenim preparat per avui?
1: Anem sobretot a desgranar, a veure que arribam una part de temporada, sobretot, curs escolar acabat, molt de final de cursos, molt de cloendes, de finals de temporades, de festes, de celebracions, crec que mos agrada, i és una de les... sobretot per aquest motiu, per fer aquest tancament de temporada, i vendré aquí en els estudis, i ja fins a només de setembre. Però començam, lo primer de tot, amb aquesta setmana, una setmana diferent, una setmana on no hi ha període lectiu escolar, i per això tenim en marxa, o ja està en marxa, aquest part de juny, aquest inici previ a lo que són les estades d'estiu. Sempre ho veníem dient, una setmana complicada, sobretot per la conciliació familiar, sobretot, i m'implic per el que tenen fills. Per tant, una setmana interessant perquè pues, tots aquests nins i nines que estiguin apuntats en aquest part de juny pues, puguin disfrutar de diferents activitats esportives i deixar pues, aquesta setmana per dins una miqueta tranquils, però sobretot aquesta aportació, aquesta setmana que mos du l'àrea d'esports amb aquesta activitat. Són activitats que se duen a terme en un pavelló, i ja serà un previ en aquest proper mes de juliol, que començaran una vegada més aquestes estades d'estiu aquí en el nostre municipi, també tot el que són les classes de natació dirigides, tant en el Port de Pollença, la piscina descoberta del poliesportiu de Pollença, i també amb la primera setmana de setembre, que també a vegades no se'n parla, que també és complicat a vegades en la conciliació familiar, que tindrem aquest part de setembre per ja posar punt i final en aquestes activitats estiuenques de l'àrea d'esports i donar inici una vegada més en el calendari escolar. Després, fent una mica de repàs tot el que són les instal·lacions esportives, també recomanem anar a revisar l'aplicació a l'app Esports Pollença, on se publica tota aquesta informació en tema d'horaris de piscines, però sobretot destacar que aquesta setmana, concretament aquest proper dijous i divendres, la piscina del poliesportiu de Pollença pues, obrirà les seves portes a partir de les 4 durant la resta de jornada, ja que acolliran les proves del procés selectiu de la policia local de Pollença. Per tant, a partir de les 4, aquests dos dies és quan obrirà aquesta instal·lació esportiva municipal. Sempre és bo recordar-ho, però també a les xarxes socials de l'Ajuntament i en aquesta aplicació estan publicats. Recordar també en aquesta app estan publicats els diferents horaris que tenen les piscines municipals, sobretot ara que convida en aquest període d'estiu amb aquesta calor, pues, que puguin estar obertes i disfruten-les, ja sigui en classes de natació dirigida com ja sigui en bus de bany lliure. Després també a tenir en compte que la setmana que ve tenim un dia de festiu local, concretament un dia de Sant Pere, tenim a la volta del costat també les festes de Sant Pere, i dia 29, festa local triat per el nostre municipi. Recordar que el poliesportiu del Port de Pollença, tant com la piscina, estaran tancades aquestes instal·lacions esportives, i també destacar que el poliesportiu de Pollença de les 9 del matí a les 9 del vespre estarà obert. Important destacar que el gimnàs, aquesta instal·lació, estarà tancada, el rocòdrom estarà obert de les 9 del matí a les 8 i mitja del capvespre, i la piscina descoberta del poliesportiu de Pollença estarà oberta de les 10 i mitja a les 6 i mitja. Per tant,
0: jo m'he perdut un poc d'horaris. El millor que pot fer la gent és consultar-ho, no? L'aplicació,
1: el web. Jo sempre dic que a vegades és quan passen aquesta publicació per les xarxes socials que feim, ho miram, no m'ho recordam, i etc. Sí que és vera, i per això ho deim, que aquesta aplicació és bastant intuïtiva, i a vegades tots aquests programes que nosaltres anem fent estan publicats a la ràdio, però aquesta aplicació, com dèiem, és la part fonamental, pues, perquè se puguin consultar sobretot aquests horaris, quan ara tenim un dia de festiu local, no sabem si podem anar a veure que prèviament se pot consultar pues, a les diferents oficines de l'àrea d'esports, però bueno, sempre és interessant perquè quan mos cau aquest dia festiu pues, no sabem si podem anar, si estarà obert o poliesportiu o no. Per tant, des d'aquí feim una mica de difusió, però també, com sempre he dit, en aquesta app d'esports Pollença podeu consultar tota aquesta informació. Després, una de les curses, ho deien també, ho deieu vosaltres, Maria, fa una estoneta, la cursa marinera, una de les curses estiuenques més importants d'aquí de Mallorca, una de les curses que sempre agrada moltíssim. Cada any, jo que a vegades hi vaig com a públic assistent, pareix que hi ha més gent, és una cursa que agrada molt. Inscripcions, elitechip.net, per tant, és una cursa on jo crec que no hi ha d'haver aquest espírit, depèn de com ho vol dir cadascun, l'aspecte competitiu, sinó passar-se bé, disfrutar d'aquesta cursa nocturna amb un preu simbòlic de 5 euros i amb un lloguer de xip de 2 euros. Evidentment, hi ha per tots els participants aquesta camiseta tècnica, sobretot per als primers 1.000 inscrits, però bueno, crec que és important que aquestes curses pues, se vagin consolidant dins el calendari d'estiu, de curses estiuenques, i una d'aquestes és la cursa marinera. Anem a passar amb altres informacions que també he trobat, i des d'aquí també vull fer una mica de difusió, també el varen tenir aquí a Ràdio Pollença, és destacar un altre esport que també és desconegut per jo també, i la veritat que me vaig posar content quan vaig trobar aquesta notícia, és parlar de culturisme. destacar Antoni Marquet, que se va proclamar pues, campió d'Espanya de clàssic físic talla baixa i subcampió d'Overall al campionat d'Espanya de Guava. I el més important, sobretot, és la gratificació personal que te du a terme participar, en aquest cas, en aquesta competició, ja que li permetí a en Antoni pues, obtenir la Procard, aquesta, una targeta prestigiosa, una targeta professional prestigiosa en aquest món de l'esport. A vegades, sempre ho deim també en aquest programa, no mos hem de tancar sempre amb uns esports tradicionals, per tant, també obriu ventall d'aquesta secció esportiva en diferents o les diferents modalitats esportives que poden sorgir i que jo personalment amb aquests 5 anys pues, he anat coneguent, ja sigui tir amb bèl·lit, ja sigui escats, en aquest cas culturisme, per tant has d'envejar.
0: Ha passat per aquí també pels micròfons de la ràdio, si qualcú té interès, curiositat, que cerqui l'entrevista a la nostra web, que bé, és el que deies, és un món encara un poquet desconegut però molt interessant.
1: Després passam a parlar d'uns esdeveniments esportius que ha copat molta d'actualització aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, que és de futbol aquí en el nostre municipi. Jo des d'aquí, sobretot, me quedaria amb quatre paraules, sobretot, que defineixen molt bé el que és l'estructura d'aquest club, d'aquests equips, que són feina, constància, compromís i ambició. Jo crec que això és fonamental en qualsevol estructura esportiva de club esportiu en el nostre municipi. Feina que no es veu dia a dia i només se veu a vegades la fita aconseguida a final de temporada, la constància en els entrenaments, a l'esforç de les diferents competicions, molt important, un compromís de cada esportista en el seu equip, en el seu club esportiu i sobretot l'ambició de voler arribar sempre al més alt nivell. I jo crec que aquí Opollensi Port ha fet història, sobretot en el nostre municipi, amb diferents ascensos i poder tenir un equip a divisió d'honor, a la categoria antesala, a la tercera federació, que ja és un vot bastant important, crec que has de tenir en compte i de seguir fent feina, jo crec que des del club, i també, com no, aquesta tercera federació de lo que és la tercera ref d'Opollensa femení. També ha anat crescent i molt com a estructura esportiva, crec que l'esport femení en general en el nostre municipi, i des d'aquí també hi estem bastant darrere fent aquesta mica de difusió. I com sempre dic, quan un aconsegueix una fita esportiva, pot sempre és de bon gust i de bon plaer pues, rebre aquest reconeixement, en aquest cas per part de les autoritats municipals del nostre municipi, on aquest passat dissabte foren rebuts aquests dos equips a la quinopati de l'Ajuntament de Pollença, fent aquest acte de reconeixement, de distinció per aquestes fites esportives. Però sobretot me quedaria amb aquests quatre adjectius que he comentat ara fa un momentet, i també traslladar-los a tots els altres clubs esportius del nostre municipi. També dir que bueno, l'esport acabarà aquest estiu, però sempre tenim una entrevista quasi mitja obligatòria només de juliol, que és amb la penya mallorquinista Pollencina, aquesta captació de socis veurem en guany, perquè el Mallorca mos va baixar de categoria, hi ha hagut molt d'enrenou que tampoc no hi vull entrar massa en detall aquestes passades setmanes, però bueno, segur que farem un programa especial aquest mes de juliol amb la penya per xerrar una mica de l'actualitat, d'aquestació de socis de la penya per la propera temporada, i de ben segur en podrem anar parlant. Passant d'esport, anem a parlar d'esport nàutic, segueixen en competició, amb un calendari de regates, i sobretot puntualitzar que aquest passat cap de setmana se va dur a terme la 19a edició de la Copa d'Espanya de Curricant d'Altura i Amollada, classificatori important per al Campionat del Món, i poden destacar la primera posició, l'embarcació Vamos, de Miquel Morro i Josep Vallori, la segona embarcació de Nereo, de Pau Garcia, i la tercera de Quarts Mariners, d'en Juan Miguel Llompart. Un gran èxit, una competició que ja són de 9 edicions i que esperem que l'any que ve pues, pugui tornar a tenir aquesta altra edició en un rec nàutic del Port de Pollença. Volem destacar també una notícia que ens va arribar a donar l'enhorabona en Xavier Callllonc, del club concretament perquè se va proclamar campió de Balears, Dil Casset, amb aigües de la Bahia de Palma. També fa unes jornades destacar aquest doble podi de la Pollencina, d'en Àngels Moreno, que mor va sorprenguent, i sobretot aquesta carrera personal que se cerca té ella de cara als Jocs Olímpics de Los Angeles, de Los Angeles 2028, aquesta doble medalla de plata i de plata i de bronze. I també destacar un esdeveniment esportiu que tindrà lloc amb aigües a Itàlia, concretament serà també d'aquesta modalitat, i és que l'embarcació Pollencina Fly 3 de Josep Martorell representarà Espanya en un Mundial 2026 amb aquesta modalitat esportiva de corricant d'altura. Per tant, important també, com he dit, no sempre quedem-nos amb un mateix esport, sinó obrir aquesta finestra. Passam, canviant d'esport totalment, un esport que també jo he anat conegent aquests 5 anys que he passat per aquí per Ràdio Pollença, i és de rugby, un club que a vegades no el coneix tanta de gent, però sí que ha fet molt d'esdeveniments socials i esportius per donar a conèixer, i des d'aquí també seguirem apostant per un rugby en el nostre municipi. I és per això que a partir ja d'aquest passat 15 de juny varen traslladar tots el que és aquesta escola d'estiu, aquests entrenaments, a la zona de vòlei de la Gola del Port de Pollença, una manera diferent de deixar aparcat el poliesportiu de Pollença amb aquestes altes temperatures i poder passar a practicar aquest esport, a fer aquesta escola d'estiu amb nins i nines a partir de 6 anys, tots els dilluns, dimecres i divendres de 6:30 a 8, dur a terme aquesta escola d'estiu, que practicar el rugby, important no deixar de practicar esport en els mesos d'estiu. I tenim les xarxes socials de Corsaris de rugby, on tenen aquesta publicació i els telèfons de contacte per més informació, i si no, també convidem-vos que pugueu anar a visitar-los en aquesta zona de la Gola, de la zona allà on hi ha la pista de vòlei i platja, o dilluns, dimecres i divendres de 6:30 a 8. Passam a parlar d'escacs, també una competició que hem anat coneguent durant tots aquests anys, aquest campionat de Balears per equips de segona categoria, segona divisió, que han participat aquest passat hivern, però ara sí que aparquen la competició esportiva oficial i donen pas a tots aquests tornejos patronals d'escacs d'aquesta modalitat esportiva, i un d'ells és un torneig que des del club esperen, sobretot emmarcat a un dels esdeveniments, farem una mica de spoiler si volen dir així o no, aquest proper 28 de juliol, emmarcat dins les festes de la patrona, aquest torneig d'escacs de la patrona a partir de les 5. Per tant, sempre és important que tota aquesta gent aficionada que no conegui l'escacs, perquè no, se pugui apuntar en aquest torneig i poder conèixer una miqueta més aquesta activitat, aquest esport. També destacar un altre esdeveniment esportiu, farem aquest petit abans, aquest torneig de futbol 7 de la patrona entre el 21 i 23 de juliol en un camp de futbol de Pollença, per tant també apostant per aquesta altra modalitat esportiva. Hem vengut d'un cap de setmana de competició en el Club Nàutic, però també, ho he dit en el principi, molt de clubs han fet cloenda de temporada. Estem parlant d'un clubs que ha anat creixent, sobretot exponencialment, aquestes darreres temporades, i és el Club de Mallorca Nord Judo Pollença, que aquest passat divendres donar per tancada aquesta gran temporada, aquesta gran fita que hem anat seguint també amb el seu president, Lluís Escandell, tota aquesta actualitat i sobretot tot aquest procés de millora, d'aprenentatge de tots els nins i nines, que són molts i tenen constància, que cada vegada més petitons s'apunten en aquest esport, s'apunten en el judo, i que sobretot molts entren ben aviat en competició. També hem tingut aquest passat dissabte un sopar final de temporada de cloenda d'un Moll Tennis Club amb quasi 150-160 nins, també des d'aquí contents de que hi ha un servidor que practiqui el tennis en aquest club, de poder visualitzar tota aquesta fornada, de metafòricament parlant, d'aquests nins i nines que competeixen en el club, que sobretot intenten millorar els seus entrenaments i sobretot donar aquest salt de competició que a vegades costa a tots aquests nins i nines en aquest torneig de la Lliga Promoció que hem anat parlant durant tot l'any, aquest torneig de tennis que dona un salt a l'inici de poder entrar en competició en diferents clubs d'aquí de Mallorca. Per tant, també seguirem la propera temporada aquest procés, aquest progrés també de tots aquests nins i nines. Parlant també d'un club que l'han tingut moltes vegades aquí a la ràdio, també no me cansaré d'agrair-li sempre la seva col·laboració. Partícip de moltes jornades socials de festes que tenim aquí en el nostre municipi, la Rua, i no és l'altre que el Club de Patinatge de Pollença, on destacar que aquest passat cap de setmana diferents patinadors i patinadores de Pollença Freestyle, del Club de Patinatge de Pollença, han participat en el Campionat d'Espanya Inline Freestyle a Alacant amb diferents podis, diferents categories de molts d'esportistes, de molts nins i nines, vos sonaran perquè han passat per aquí per Ràdio Pollença, en Albert Gené, en Noah Klink, en Marina Espejo, entre d'altres, però seguim sempre important. Són clubs que fa a lo millor 4 o 5 anys no se coneixien tant i sobretot són clubs que de ben segur aniran creixent i el més important que a la llarga puguin anar duent aquí en el nostre municipi competicions esportives d'aquesta modalitat d'importància en el nostre municipi. I per anar acabant de bàsquet, un club també que acaba aquest mes de juny aquestes jornades de portes obertes, una manera també per donar a conèixer aquesta modalitat esportiva, i després també aquesta diferent oferta esportiva de campus que té en aquest mes de juliol, o Sergi Bàsquet Camp, després té el campus d'estiu que tornen a repetir, i enguany com a novetat aquest campus d'estiu per l'escoleta, per sobretot també que els més petits de la casa pues, puguin també practicar aquest esport en un mesos d'estiu. Com veus, n'hi hauria moltes més de notícies. Ho hem de deixar aquí perquè ja t'he dit, ho tens mos bé damunt, però sobretot des d'aquí volia agrair sobretot de manera altruista totes aquestes persones, col·laboradors esportius, clubs esportius, esportistes que han passat durant tota aquesta temporada per als estudis de Ràdio Pollença, també altres esports que no són tan coneguts com ha dit na Maria, com és el culturisme, i sobretot nosaltres des d'aquesta secció esportiva mirarem de fer un programa especial en un mes de juliol a la penya mallorquinista pollencina, però tornarem en un mes de setembre amb més esport i sobretot seguint amb aquests dos pilars i amb aquests dos valors, que és fomentant l'esport local aquí en el nostre municipi i seguint apostant, fent una mica de difusió de totes les notícies esportives, de clubs esportius i també que el més petit de la casa puguin passar per Ràdio Pollença. Molt d'anys a tots els joans i totes les joanes, que demà n'hi haurà ben molts que faran festa, que tothom passi bon estiu, bones festes i sobretot no deixeu de practicar l'esport cada dia un poquet durant un mesos d'estiu i mos veiem amb més informació i més esport en un mes de setembre. Maria, moltes gràcies com sempre.
0: Joan, gràcies a tu per tenir-nos informats i també bon estiu, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies, adeu.

0: sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
1: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Cuidar la badia és una responsabilitat compartida. I tu, què pots fer per ella?
3: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
4: Sofia, què escoltes?
5: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
4: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
5: Les veus que connecten amb el teu poble.
4: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
5: El 107.9,
4: Ràdio Pollença.

0: 10 i 42 minuts, seguim en aquest fil parlant amb temes d'actualitat. Ara fa dies vàrem saber que ja s'ha fet el nou nomenament, el nou inspector cap de la policia local de Pollença, Pedro Cardell, i en parlam, s'acosta l'estiu també, la situació a Pollença canvia un poquet, i nosaltres en volem parlar. Tenim a la regidora de policia, la Maria José Jiménez. Maria José, bon dia, com està?
1: Hola, bon dia.
0: I ben acompanyada, com no, d'en Pedro Cardell mateix. Pedro, bon dia, com estàs?
2: Hola, bon dia.
0: I enhorabona, hola. Primer de tot.
2: Moltes gràcies.
0: Bé, vos ho demanava abans d'entrar en directe, però em dic, val més que ho expliquis en directe ja directament. Bé, com ha estat aquest nomenament? Perquè han estat uns anys d'un parell de canvis, en Pedro tampoc no s'estrena, coneix molt bé la policia local, però fem-nos un poquet d'història com ha anat tot.
1: Sí. Bueno, començarem quan vàrem arribar. Es veu que hi havia un funcionament correcte, es veu que clar, nosaltres desconeixíem de l'organització de la policia, xerrada des de la vessant més política.
0: Clar, quan dius quan vàrem arribar?
1: Clar, quan vàrem arribar. Quan vàrem començar la legislatura, com, o jo en aquest cas com a regidora, però bueno, al final era una decisió de tot l'equip, i pensàvem, també se va donar unes circumstàncies en Paco Darder, que sabeu que ha estat inspector, fins ara estava aquí al Vià, hi va haver una proposta per una banda, després nosaltres si volíem mirar si se podia millorar amb organització, ho varen comentar amb Pedro, li varen dir si pensava que era una bona idea que vingués una persona de rang superior a organitzar una mica amb una altra visió, sobretot des de Calvià, que és una zona costanera i turística, però evidentment amb una dificultat superior a la que podria ser el port de Pollença, i ell va venir bé. Això suposava deixar el seu lloc de cap, maldament mantenir-ho de subinspector, perquè ell és subinspector, funcionari en carrera a la plaça de subinspector, la policia local de Pollença. I així se va fer, un Paco s'hi va incorporar, va ser cap, quan tu accedeixes a cap, per l'escala i per la normativa, per l'acord marc que se té de la policia local, pots estar nomenat com a inspector. En Paco se li va nomenar com a inspector, va fer un curs, que és lo normal, i va sorgir la seva plaça a Calvià. Estic resumint moltíssim, val? Va guanyar la seva plaça a Calvià i va decidir tornar a Calvià per proximitat, perquè pensava que la feina, l'objectiu que nosaltres li havíem establert ja estava més que assolit. En Pedro i ell varen formar una sola persona, de qualque manera, de manera funcional. En Paco sempre deia, i jo crec que a qualque moment, quan, no sé si va tenir oportunitat de venir ara, no me'n record, però sempre deia que en Pedro l'havia fet un acompanyament total i absolut. No és fàcil, hem de pensar que Pollença, sobretot en qüestió de seguretats, que ha de dur tot un tema de festes, és complicat, sobretot quan t'arribes i te trobes de cop i volta. Perquè ell se va incorporar un Nadal, pot ser més o manco.
3: Per febrer.
1: Sí, i clar, se troba les primeres festes, les de la patrona, les següents les de Sant Antoni, i bueno, amb tot aquest tinglau, no? I vàrem pensar, bé, una vegada passa la fase d'en Paco, jo tenia un claríssim, i ho valla també, i l'equip de govern sencer, que en Pedro era el que havia de tornar a ser cap, i que, a més, havia de passar a ser inspector. Això estava claríssim, no? I bueno, això és el que hem fet. Ara ja que ell expliqui si ha de complementar més informació, ja que sé com se sent, no sé.
0: Nou inspector cap, exactament, perquè la gent sàpiga de què estan parlant. Què és l'inspector cap? No? Què fa? Què és aquesta figura?
2: Bueno, és un màxim responsable de la plantilla de la policia local. Bé, assumeix tota l'organització, la direcció, tot... plans tècnics, planificació, bé, sobretot la responsabilitat de dirigir una plantilla com la Pollença.
0: Que, si voleu, després en parlem un poquet, ara també, com dèiem, venen setmanes intenses, un poc diferents, amb més població, una altra problemàtica, però bé, no és una plantilla petita, tampoc, no?
1: No, no vas.
0: No és una plantilla petita.
1: Nosaltres, de fet... s'ha d'explicar que el lloc cap pot anar relacionat a qualsevol puesto de feina, diguéssim, no? Nosaltres tenim inspector. Què vull dir? Que no, perquè tu pots ser un oficial cap, un subinspector cap, un inspector cap. M'explic. Perquè cap és com l'etiqueta, no, Pedro, que acaba de complementar aquella funció. Gràcies. Nosaltres, en Pedro havia estat ocupant subinspector, però des del moment que, a més, que pensàvem que s'ho mereixia i s'havia guanyat, perquè havia acceptat els canvis i maldament, jo sempre dic que un polític quan t'arriba, evidentment, ha de provar de fer canvis, però a vegades no te trobes amb una bona disponibilitat d'aquella persona que ha estat ocupant aquell càrrec o aquell lloc durant molt de temps, perquè vulguis o no, de qualque manera li estàs dient, escolta, que ve qualcú altre o que ara serà un altre tipus d'organització, vull dir, i ho pots acceptar com una manera de créixer en positiu com una manera de créixer en negatiu, i en Pedro ho va saber fer en visió de creixement professional i en positiu, i ja crec que això s'ha de valorar, no? Què vull dir amb això? Nosaltres, la plantilla que tenim, en Pedro sabrà les quantitats, jo me sé les primeres, sé que tenim una plaça d'inspector, sé que tenim dues places de subinspector, tenim set d'oficial.
2: Set,
1: veus? El complementa. Jo diré set d'oficial i de policia...
2: unes 38, sí. 38, això.
0: En total, i no? Quants?
1: 51.
2: Bé, en total la plantilla són 51, i ara realment amb actiu són 38. Així que tenim bastantes vacants i que hem de mirar menys si podem anar omplint totes aquestes vacants que estan sense cobrir.
0: I això són vacants de simplement qualcú que s'ha jubilat o que ha deixat la plaça?
1: De tot.
0: O mèdiques,
1: de tot.
0: De tot.
1: Ara mateix la policia...
0: De 38 a 51, déu-n'hi-do.
1: Sí, jo és la primera vegada que pas per aquesta situació. Supos que ells d'on hava passat més pics, no crec que sigui la primera vegada, però sí, és vera que per jo és la primera vegada i sempre diu el mateix, la policia està passant per una situació molt complicada. Molt complicada en un sentit de que és com que s'han donat en un mateix moment una sèrie de circumstàncies, tenint gent que està de baixa, que és normal, a totes les plantilles tens agents que estan de baixa per situacions X o excedències, després tens

0: el que fan és contratar gent a l'estiu, vale? I clar, no tens gent, vull dir, crides a Nuborsi i no hi ha ningú, no? En el teu mateix crides i molta de gent te diu no venc perquè estic a un altre lloc. I això també mos ha passat, no és vera, Pedro?
1: Sí, sí.
0: És així de complicat. I clar, i què mos trobam ara? Bueno, doncs tenim 9 vacants de policia base, que ara dijous començam les primeres proves, seran dijous i divendres en un poliesportiu. Per això recorda la gent que la piscina de... Me sap greu provocar aquestes molèsties, però és el que és, vull dir, no ho podem fer d'una altra manera. La piscina de Pollença romandrà tancada.
2: Un de matí.
0: Un de matí, no? Fins a les 4 del cap vespre, perquè tenim 210 aspirants, no és més o manco. I segurament no vendran tots perquè coincideixen les proves també de l'EBAP, de macroprocés, que se li diu, i per tant supos que no vendran tots, però bueno, en principi nosaltres hem de preparar per 200 persones. I clar, què passa? La gent que ocupava aquesta plaça, que estava interí, ells saben que la feina és d'ara fins a l'octubre. Clar, són mesos. Si a tu te criden d'un altre lloc on te paren oferir una feina a llarg plaç, evidentment diràs que sí. I què mos trobam? Pues en aquest bypass de gent que estava, que com que és interina...
2: que va i ve.
0: Sí, les vacants que estan lliures, que ara començam un procés, que el procés se pot estendre fins a octubre o novembre, gent que s'ha jubilat, que l'estem cobrint en interins a llarga durada, han pujat gent que estava de policia, que ja tenia curs d'oficial, els han pujat oficials, de manera que mos quedin les places de policia lliures per poder-les cobrir amb interinitat, perquè hem de pensar que nosaltres cobrim 9 amb un procés de selecció, és a dir, amb oposicions, però les altres s'hauran de cobrir amb interinitat a llarg plaç. A llarg plaç és màxim 3 anys, perquè la norma te diu que la mateixa plaça no pot estar ocupada més de 3 anys, per tant, és un canvi continu, no és vera. I després hem iniciat un procediment per treure la plaça, perquè tenim dues places de subinspector, en Pedro allibera una, però clar, com que és un nomenament, ell en qualsevol moment la pot recuperar, per tant hauria de ser cobrir aquesta plaça amb interinitat, i després sí que és vera que tenim una sencera vacant que la trauríem, faríem un procés selectiu. Normalment se fa... Pedro, tu atura'm, eh? Diu, jo no xer molt, però és que si jo xer tot ho tens, tu atura'm i afegeix l'informació. Jo li he dit, jo te donaré peu i tu afegeixes la informació. Però vosaltres sou aquí, sí, jo
2: però
0: quan
2: m'aposto. Però ho diu bé, Pedro.
1: Sí, sí, sí.
2: Correcte,
1: sí.
2: Verdad.
1: Sí. Bé, ara les plantilles...
0: Hombre, ara ja estic molt posada, eh?
1: Les plantilles de Balears ara se troben en un moment que hi ha dèficit a totes les plantilles. S'han juntat uns anys de moltes jubilacions... i costa renovar les plantilles. Ara hi ha molt de processos oberts, l'any passat ja n'hi va haver, enguany també, i a poc jo crec que això arribarà a normalitzar-se fins que tinguem les plantilles cobertes. Però,
2: què implica per vosaltres ara mateix a Pollença no tenir aquesta plantilla coberta en el vostre dia a dia?
1: Bueno, moltes feines, autons queden molt reduïts, costa cobrir tots els serveis, a vegades tenim problemes, i bueno, però l'esforç de tot, pues, anem fent, cobrint tot el que podem.
0: Jo, si m'ho donau l'oportunitat, vull agrair a tota la plantilla de policia des d'aquí l'esforç que estan fent. Jo sé que hi ha gent que està assumint tasques que en altres situacions duien 2 i a vegades 3 policies. A més, estan fent una feina molt acurada. El que abans se feia de manera com a més resolutiva i pràctica, ara s'ha complicat en tot el que es du la plataforma Gestiona, que al final és el que nosaltres s'utilitza a l'Ajuntament a l'hora de dur expedients, redactar informes. És com una plataforma, com si fos un Drive de Google, però ho gestiona, no? Que és... i s'han posat les piles i duen tot aquest procediment, a més, molt ben duit, molt ben organitzat, molt ben coordinat. Utilitzen totes les eines que hi ha, ho dic perquè a vegades per a que la policia et surti no que res ja està, i no, hi ha una feina administrativa darrere molt complicada, i com poden fer informes d'accidents, d'assegurances, d'haver d'anar...

0: i tres pits a la setmana va d'anar en un jutjat a Inca perquè s'inicien altres procediments i demanen la col·laboració de la policia local. En molt de casos la policia, la Guàrdia Civil no pot atendre tots els casos que tenen, sobretot aquí que han de pensar que cobreix el CUDI i ho porta pollant-se en el que suposa el CUDI, perquè vull dir el CUDI és complicat per la planta hotelera que té, no és el mateix que la nostra, evidentment, multiplica per 4, crec que m'ho varen dir, no, Bora? Per 4 us estrangers que han un nucli d'oport del CUDI, vull dir, la Guàrdia Civil moltes vegades és un reforç de la policia local. Què fa això? Que nosaltres aquí haguem d'atendre casos que s'haurien de dur per la Guàrdia Civil els adu la policia local. Què vull dir amb això? La policia està fent, vamos, jo els hi vull agrair molt, moltíssim, perquè estan fent una feina excepcional i traient forces d'on poden i tirant endavant. Per tant, jo això ho volia agrair.
1: Molt bé, molt fem una idea. Augmenta la població, augmenta l'activitat, us actes, venen festes, venen... Bé, truï d'estiu, que és el que toca. Pedro, com encarau aquest estiu, 2026? Començant per avui, que és Sant Joan, la nit de Sant Joan, si vol.
2: Sí, bueno, a Pollença no afecta molt la nit de Sant Joan, hi ha poca activitat, tothom se'n va cap a Menorca. Però bé, estarem en...
0: A part de Pollença, no? A vegades fan coses, si no és molt,
2: sí,
0: parat, no és molt massificat.
2: Sí, coca s'ajunten per les platges, però bé, poca activitat. Poca activitat. Estarem vigilant per si hi ha cap incidència, però de moment...
1: S'apreveu tranquil·la Sant Joan aquí.
2: Sí.
1: Les festes, com ho feis des de la policia local?
2: Bueno, les festes... Du molta feina de planificació, demanar permisos, s'ha de planificar i una bona organització pues, minimitza els riscos de que hi hagi incidents i s'ha de prevenir per donar resposta a qualsevol incident que hi pugui haver durant les festes.
1: Hi ha reforç d'altres municipis, ja saben que tothom, a totes les plantilles els hi falta gent, però quan hi ha actes multitudinaris en municipis vos donar un suport doncs, a uns altres, no?
2: Sí, tenim previst demanar reforços a altres plantilles i veurem amb si al final venen o no venen, perquè tenim una mica de conflicte.
0: Sí, en Pedro diu perquè estem bueno, el conveni de policia de Pollença, que per això deia en un principi és que mos han trobat en tot. El conveni de policia era un conveni obsolet, no lo següent, no? Amb unes aplicacions i unes normatives que estaven derogades de 2018. En un moment que vàrem arribar s'estaven aplicant i sobretot tenien un cost econòmic o una aplicació econòmica que tècnicament era inviable perquè estàvem incomplint la norma i estàvem incomplint la llei. Per tant, què fa? Que tot això ara mateix ens trobem en un procés de negociació, de fer, de quadrar quantitats per veure si el pressupost s'acomoda en aquests pagaments de variables i complements, i bueno, ens trobem pues, en tota una pilota que jo he de dir des d'aquí que nosaltres tenim molt bona relació en la part política, molt bona relació i a més ens respectem moltíssim la feina que fem amb la representació sindical de la policia. Ells reconeixen la nostra feina i les ganes de... veuen que la nostra actitud és de solucionar la situació que hi ha en els treballadors de policia i al final en tota la part de personal, perquè s'estan arreglant altres reglaments, s'estan donant vigor a moltes coses que s'estaven fent però sense un suport documental i jurídic darrere, no? I això mos ho agraeixen i el veurà col·laborant moltíssim, però això no lleva de que clar, ells volen premura i saben que a vegades la part tècnica perquè té altres coses, perquè hi ha un volum de feina important i perquè hem dit moltes vegades que l'estructura laboral de l'Ajuntament no és tot lo forta que hauria de ser i mos falta múscul de personal per poder dur procediments a terme, fa que les coses se dilatin molt en el temps. I evidentment per pressionar de qualque manera, de bon rotllo i de manera positiva, que no mos dormiguem i que si pot ser cada setmana o cada 10 dies posem una reunió per anar fent petites passes, la seva manera és dir, bueno, pues no feim hores extres, no feim hores extres, però és un no feim hores extres de molt bon rotllo, és a dir, vos entenem, entenem la vostra situació, mos heu d'entendre nosaltres, nosaltres respectem molt, moltíssim la seva situació, saben que ho han de fer així, perquè és que si no, a vegades les coses no avancen, no? I és com un recordatari continu de, vos en recordeu què passa això, que estem en aquesta situació i han de seguir avançant, i han de seguir avançant. I, bueno, i així mos estem prenent, però clar, això a nivell corporatiu, sempre deim que cossos de seguretat, o docents i tots els funcionaris al final pecam una miqueta de corporativisme, però a vegades és el que a vegades no, jo estic convençuda que sempre és el que ens ajuda a poder anar aconseguint altres passes, provoca això, és a dir, nosaltres posam en marxa la sol·licitud de reforços a altres ajuntaments, però evidentment el sindicat fa la seva feina i és escoltau, nosaltres estem en un procés de negociació i ens estem quedant sense fer hores extres perquè de qualque manera per a pressionar no vengueu altres a fer les hores extres perquè ens foteu una mica la negociació i tot això. Jo crec que estem xerrant de plaços a curt termini, o jo estic convençuda que és una situació que li té dies comptats, és a dir, per bé, i això farà que les sol·licituds que hem fet de reforços, els reforços venguin i la situació millori. Jo crec que ho vull pensar, també a vegades som un poc optimista, però bueno, jo per què no? Si tots mos posam a fer feina i ho intentam, jo crec que a mitjans juliol, que serien les festes del Carme, potser la situació està lo suficientment consolidada i com perquè puguin venir reforços de fora i nosaltres tinguem la policia fent hores extres, i si no és així, pues bueno, ja veurem, serà complicat, però
1: serà complicat amb actes més multitudinaris com clar, la cursa marinera o altres que hi pugui haver.
0: Sí.
1: Jo se m'ha corregut aquesta, però no sé.
0: Sí,
1: que podria.
0: Bueno, la cursa mariner és un projecte com a més privat, no? Perquè és de l'associació i es tira molt de voluntaris. Jo, de fet, abans era voluntari tot. Aquí no sé jo si... Sí, supos que sí, no? Per un tema de
2: sí,
0: bé,
2: això sí, ho fa l'associació de Vint del Port de Pollença i bé, nosaltres col·laborem en tots, fem el tancament del circuit i en principi aquí no hi haurà problemes per cobrir aquesta venda.
1: I de on n'hi podria haver de menjar? Que és que on se necessita més efectiu?
2: La situació més complicada no serien per les festes patronals.
0: Clar, aquí, les votacions, per exemple.
2: Tots aquests serveis quedarien manca de policia local, s'haurien de demanar reforços al Guàrdia Civil... I
0: que s'han demanat,
2: sí,
0: però és que sempre els demanem tenint la plantilla coberta, o sigui que no és molt difícil imaginar-se que si la gent no fa hores extres, malament la Guàrdia Civil vengui, tindrem un excés de dispositius, que va.
2: No, sí.
0: Això és així.
2: Costarà donar resposta a totes les incidències que hi ha durant les festes.
0: Sí, que això és una cosa que ja m'ha costat molt entendre, sí. I ells m'ho han fet entendre molt bé, i a vegades quan són ciutadans mos pensam, són amorosos i cristians, són amorosos i cristians. Ja està, tota la policia, però moros cristians. A Setmana Santa necessitem que la policia vengui perquè mos han de dur la processó per davant, perfecte. Ha de venir la policia. Però no pensam que les malalties no tenen ni hora ni dia. Els intentos de suïcidi no tenen ni hora ni dia, un infart no té hora ni dia, un ofegament no té hora ni dia, un accident no té hora ni dia.
2: Un biogen,
0: que és la violència de gènere, no té hora ni dia, i a vegades inclús s'intensifica les festes perquè hi ha un consum d'alcohol, de drogues, que encara complica molt més segons quines situacions o segons quins domicilis. Per tant, o bé, o una situació d'agressió sexual en un carrer, que també passa durant les festes, com els etílics, mil coses. És a dir, tot això se pot donar quan hi ha una processó o una batalla de moros i cristians. I la policia, evidentment, ha de crear un, o s'ha de posar en situació de dir, val, què és prioritari? Atendre a una senyora que mos està dient que la seva filla ha desaparegut i que possiblement s'ha anat, no ho sé, m'ho invent. No sé on, perquè té depressió i té intents suïcides, o anar davant, m'ho invent, les àguiles. Saps? Aquestes situacions existeixen i ells moltes vegades han de deixar la processó perquè han d'anar aquí. I que consti, que s'adonen i no ho fan, eh? No ho fan perquè sempre cerquen qualcú que pugui anar, és igual si ha de quedar un corter tancat. Però vull dir que la gent entengui que aquesta és la situació en la que ens trobam. Jo a vegades, jo ho he viscut, jo tenc un bada que no, si de, he cridat a la policia, tia, i no ve. Clar, és que la policia potser l'has cridada i t'han dit que vendran, però és que aquell dispositiu potser, mentre ve de camí, té una urgència i ha d'anar a un altre lloc perquè és prioritari. I bueno, pues això també jo agrairia a la gent que se posi un poquet en un lloc de la policia.
1: Sí. Una paciència.
2: Sí, lo ideal per fer una bona planificació és que t'has de planificar per lo pitjor i has de fer, has de planificar per donar resposta a qualsevol incidència el més gran que hi pugui haver, de tot tipus. I si no té mitjans, aquesta resposta o aquesta planificació no s'ho pot fer correctament.
0: Tu xerres de plans d'autoprotecció, no? És vera.
2: Clar.
0: Clar, sempre que se fa un acte se fa un pla d'autoprotecció i tu arriba, no comences en un mínim, comences en un màxim.
1: I un màxim, és un pla d'autoprotecció?
0: Expliqueu, que tu ho saps millor que jo.
2: Bé, és un pla que preveu donar resposta a qualsevol incidència que hi pugui haver.
0: Greu, sí, no? Robert? Greu. Comença en un màxim.
2: Sí.
0: Per exemple, sí, què podria ser?
2: Poden ser hasta fenòmens atmosfèrics com de gent, estampides, un foc...
0: Per exemple, que entràs un cotxe... Ho dia de la potrona és una... Jo no vull donar idees a ningú, però ens posam en situació. Que un cotxe entri fins a un carrer major de manera violenta, mentre s'està fent un moros cristian, no ho sé, i atropella una quantitat de gent.
2: Resposta,
0: això és el màxim, eh?
2: Sí, però la resposta que has de donar davant qualsevol incident.
0: O un incendi, jo què sé, unes festes en un jardí perquè l'equip de so ha pres foc i hi ha una estampida de gent i no tens previstes les sortides d'emergència o ambulàncies per poder atendre, clar, la gent s'atropitja una a l'altra. Aquestes coses no ho veiem, però hi ha una feina darrere de previsió de possibles emergències, que per això era tan important tenir el PEMU i ara ja el tenim, també, això també s'ha de dir. Però el PEMU, ja, crec que jo ho vaig explicar en el seu moment, els plans d'autoprotecció de cada lloc o de cada festa pengen del PEMU. Val? Ho fem com a més general, hi ha de la comunitat, després el nostre, i després venen els plans d'autoprotecció, que són més concrets.
1: Fem un pla d'emergència
0: municipal.
1: Que em van enxerrar els brots.
0: Sí.
1: Bé, se mos acaba el temps, però està bé conèixer això, quina és la situació, la plantilla, que vos falta gent en general, que esteu fent aquest sobreesforç, que teniu en marxa un conflicte per també que va de resoldre. Aquesta és un poquet la situació ara mateix.
0: Mos faltava una cosa, no? Sí, també he dit que tenim un projecte redactat de rehabilitació del quarter de la policia. Aquest projecte està ja acabat, el vàrem fer l'any passat i ara hem de trobar-ho dos més i per posar-la en marxa i fer la rehabilitació així com se mereixen per la plantilla que té la policia.
1: S'ha quedat petit i vell.
2: Sí, vell sobretot. Sí, sí.
0: Però també petit, eh? També petit.
1: Home, tant d'efectius que no hi havia abans.
0: Sí.
1: Imaginant que sí. Pedro Cardell, això és el que tens ara mateix entre mans per gestionar. Gràcies per avui haver vengut també a tots dos a contar-ho i bé, m'estam en contacte. No sé si voleu afegir res més.
2: No, per jo no.
1: Molt bé, idò, moltes gràcies a tots dos.
0: Gràcies.
1: Que vagi molt bé, ja mos informareu si hi ha novetats.
0: Vale.
1: Negociacions, tot això.
0: Sí, sí.
1: Fins aviat.
0: Gràcies.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Sofia, que escoltes?
1: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
0: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
1: Les veus que connecten amb el teu poble.
0: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
1: El 107.9, Ràdio Pollença.
2: Falten 15 minutets per arribar a les 12 i ja vos en dic que avui tornaríem a parlar de les festes de Sant Pere. Hi varen tenir un regidor, Mateu Tugores, varen tenir també un patró amb això, en Joan Suau, i ara sentiu una rialla que jo me contagia i... però l'he de saludar. Ara hem de parlar d'aquest acte més solidari. Enguany ja sabeu que Pamboli Solidari és a benefici d'Ava i Mar, qui també durant la taverna no moll bé tots aquests dies. I jo crec que na Cati, la presidenta... Bon dia, Cati.
3: Bon dia.
2: Com estàs?
3: I va bé.
2: Estàs apurada?
3: Estic un poc apurada ara mateix.
2: Perquè li tapava la boca a Neus. Neus, bon dia, carinyo. Com estàs?
4: Hola. Superbé.
2: Superbé. Neus, és que me feia riure. És que me feia riure. M'encanta tenir-te aquí. Quina alegria quan t'he vist entrar. Neus, ara la mamà mos contarà un poquet lo que...
4: L'amor.
2: Ai, tu sí que ets un amor. Ara la mamà mos contarà un poquet lo que prepara.
4: Sí, Joana.
2: Perquè fa una feinada la mamà, o no?
4: Sí.
2: Fa molta feina.
4: Sí, jo no.
2: Tu no, però també la teva presència.
4: Sí.
2: Tu atreus a la gent. Tu faràs que tothom se'n vagi un moll vell.
4: Sí.
2: En aquest pambali solidari.
3: No, té relació amb públic.
2: Això, no pot tenir millor relació amb públic.
4: No.
2: Ara, si deixa xerrar un poc a la mamà, després... m'has de contar moltes coses perquè has acabat el curs.
4: Sí.
2: Espera'm un poc i després m'ho contes tot.
4: Sí, Joana.
2: I a més, en Jaume t'he preparat una cançó.
4: M'heu enamorada.
2: Estàs enamorada d'en Jaume.
4: El primer.
2: Nosaltres mos enamores tu, Neus. Cati, Pamboli Solidari, nosaltres ho deim així la gent, d'aquest dissabte, les festes de Sant Pere, en guanya benefici de Baimar. Conta-vos un poc com va tots els preparatius i...
3: Bueno, bé, amb aquesta calor, suam, però bé, ja ho tenim tot com anat i tot a punt, i dissabte prestat... pues muntarem la barra i això, i a partir de les 9 servirem ja el pamboli.
2: Clar, perquè duis també durant totes les festes la barra de la taverna,
3: en
2: un moll vell.
3: I dissabte que hi ha la sardinada, nosaltres tindrem dolços, coca i gelat, i la barra, igualment.
2: Diumenge la sardinada.
3: Això, diumenge la sardinada. Què dic, perdó, dissabte?
2: Dissabte el pamboli.
3: Sí, dissabte és el pamboli solidari que fem nosaltres, a part de dolços i la barra. I diumenge la sardinada, posant dolços i barra. I després dilluns, que hi ha ball en línia, pues, també tindran la barra oberta i quatre cosetes per picar.
2: No la primera vegada que estàveu a les festes.
3: No, ja començàvem a tenir experiència.
2: Moltíssima.
3: Sí.
2: Clar, no, han de comprar tiquets prèviament, vull dir, directament allà?
3: No, directament allà, sí. Sí,
2: és a dir, sempre... que preparau per un número de gent?
3: Sí, i sempre les tres associacions que rotam i duim les festes de Sant Pere no han fet mai tiquets adelantats, ben que dir sempre tot allà. Uh-huh. I així quan la gent va arribant, pues va agafant taula i comprant-ho pamboli.
2: Pamboli, en aquest cas han de dur plat...
3: No.
2: En aquest cas no, perquè ja ho serviu dins un plat.
3: Sí, no, en aquest cas res.
2: Uh-huh. Quin preu té aquest pamboli solidari?
3: Un pamboli són 10 euros, jamón i formatge... I després, de dolç, tindrem coca de quarto en gelat, de can butxaca, i que valdrà 5 euros. I després, pues, les begudes.
2: Les begudes, molt bé. Teniu molta ajuda a Baimar per tota aquesta logística i preparar i servir tant de pambolis?
3: Amics, coneguts, socis i família, ho de sempre, però bé... Bé, la veritat és que sí, no mos queixam. Jo sempre dic que Pollença és un poble molt solidari i des de que va sortir que a Baimar feia un pamboli, moltíssima de gent m'atura a Puigcarrer. Si ara demà esteu una mama crides, o sigui que sí, sempre que tenim bé.
4: Hola, Mateu!
2: Ara! ara ja sabeu que ha entrat un regidor Mateu Togores.
4: Enamorat.
2: Perquè na Neus li ha donat la benvinguda a en Mateu. Ai, na Neus, quina relació amb públics que tenim. T'haurem de fitxar a la ràdio, Neus. T'haurem de fitxar. Ara... Home, la mama fa una feinada, Neus.
4: I
2: tu,
4: ara,
2: tu no en fas. Tu, com han dit, la relació en públic és de Weimar. Qui millor que tu? Però aquest pa amb oli ha d'anar molta gent, Neus. Perquè... Te posarem un micro davant. Ha d'anar molta gent perquè ho veig se'n van a Weimar.
4: Bé.
2: Cati...
4: Puta Nadal.

0: tenir un local més gros per por a tornar més grans, però bueno, jo sempre he estat molt prudent amb aquestes coses i me fan un pot de por o canvis a lo grande, com dic jo, i crec que si poden seguir mantenint el que tenim ara, jo me don per satisfeta.
1: Quants de socis teniu ara?
0: Ara mateix famílies afectades ja són quasi unes 160, perquè va arribar gent nova cada dos per tres.
1: Cada vegada, també cada vegada vos coneixem més. Bé,
0: i cada vegada se diagnostiquen més malalties rares. Sí. I clar, la gent se va acostant. I ara, per exemple, aquesta setmana han tingut dues arribades noves.
1: I gent que col·labora amb altres, gent que paga quotes per ajudar-vos?
0: Clar, tenim uns socis.
1: A part dels socis. Part,
0: després tenim socis simpatitzants, com dic jo. I d'aquests n'hi ha molts, i d'aquests n'hi ha molts que des del dia de la Fundació de Weimar estan allà. I molts segueixen ajudant.
1: I si algú que mos escolta també se vol afegir...
0: També se pot fer soci.
1: Aneus, que la gent se faci soci, no?
2: Sí, Joana!
0: A la pàgina web hi ha tots els telèfons, el meu...
1: Tota la informació.
0: Tota la informació per poder fer soci. I a més, crec que tenim un apartat a la web que posa si te vol fer soci i allà dins pots rellenar el formulari.
1: És fàcil.
0: Sí, és fàcil. Sí.
1: Bé, Neus ha donat la benvinguda al regidor Mateu Tugores i farem una pausa perquè després hem de tocar un altre tema, però quan encara som a les festes de Sant Pere, Mateu com a regidor de festes, tot i que vares venir ahir amb un patró major, avui hem volgut destacar aquesta part més solidari que sopar amb oli i que la taverna tots aquests dies també la duran a Weimar. Vull dir, no sé si vols afegir qualque cosa.
3: Bon dia i perdoneu primer de tot per un retard, un assumptes personals. Bueno, jo ho vam comentar i jo crec que de cada any tant a Sant Pere com a les festes de la Mare de Déu del Carme hi ha una activitat solidària que sempre la fa la mateixa associació. Se van tornant entre Prodis, entre Fama i entre Weimar, no? Són el que normalment, o el que els han fet aquests darrers anys. I jo crec que és important, ho ha comentat abans na Catalina, és important aquesta col·laboració amb totes, amb aquestes tres entitats que no sé qui és que vaig sentir que deia que si no existissin els hauríem d'inventar, però tenen la sort apoyant-se de que d'ahí són. No sé qui és que ho va dir, però crec que és una cosa que és així, ben que dic que és important perquè ajuden en aquestes famílies que tenen aquesta dificultat, perquè són dificultats afegides a la vida i que de vegades pues, necessiten de l'ajuda econòmica, perquè darrere hi ha serveis que costen dobles i crec que la col·laboració a un moment de festes pues, està molt bé.
1: Molt bé, i després farem una aturadeta, perquè a Neus li han de posar una cançó, i després parlarem d'una altra part solidari, ja vos abans que serà de la recolecta de les quintades, faran la donació ara d'aquí uns instants, però abans de posar la cançó, Neus, estàs graduada, ho podem dir així?
2: Ben,
1: conta-mos.
2: Al final de curs.
1: Al final de curs, i quan vas a aquesta festa?
0: Divendres.
2: Oh, bé.
1: Què vàrem fer en aquest final de curs, Neus?
2: Posa nota.
0: I vàrem posar les notes.
1: Ah, això. Ui, has pensat a dir això? Que és que han estat molt bones.
0: Sí, estan contents.
1: Han estat molt bones perquè si no, no ho diria.
0: S'ha graduat bé, sí. Sabeu què passa? Que a Neus fins ara ha anat a Joan 23
1: a Inca.
0: Però quan que ja ha tornat de gran i ja ha acabat el programa de Tava, pues ja l'any que ve no hi pot anar. I clar, enguany li han fet la despedida, que ha estat molt emotiva, molt guapa, i ha estat molt contenta. La mamà també molt contenta, i ha plorat, i ha
1: va
0: fet tot,
1: molt,
0: ha fet tot el que toquia.
1: Se va emocionar la mamà.
0: Sí, perquè va estar molt guapo. La veritat és que Joan 23 per nosaltres ha estat... Bueno, nosaltres sempre hem tingut molt bones experiències per tot allà on ha passat la Neus. I aquest darrers anys a Joan 23 la veritat és que ha estat fantàstic. Per ella, per les famílies, jo crec que és un lloc que també fan una feinada i una feina molt ben feta per tots aquests nins i
1: joves. Què t'enyoraran?
2: Sí!
0: Això han dit, però vés tu sobre

0: sigam el volien quedar bé.
1: A mi que doy bones notes perquè quan li deman que tal la festa, lo primer que ha dit són les notes. T'ho vas passar molt bé, Neus. Ai, i ara què? Seran més pollencina. Si tot va bé.
2: Bé.
1: Si tot va bé, te veurem per Pollença.
2: Bé.
1: Molt bé. Men, quina cançó has demanat? En en Jaume.
2: Toni Font.
1: Antònia Font.
2: Oh, quina... Meu enamorat.
1: Està enamorada. Està enamorada de la vida, Neus. Nosaltres mos enamores tu. I ha triat una cançó, que... I diu
2: tita
1: molt.
2: Tita puta mare.
1: Tita puta mare.
3: Sí,
1: m'encanta, Neus. Prou títoles ens hi estiu amb aquesta que no, però si estàs tan bé com dius, nosaltres estem contents. No me'n anem, escoltam aquesta cançó i seguim aquí conversant.
2: Amor.
1: Ai, amor, quin amor. Amb aquest amor de nina.
3: Sí,

0: vida, la cançó que ha demanat na Neus no podia ser millor. I ara, com d'he allargat damunt sa barca, mos agradaria estar damunt la barca avui, mare meva. Molt bé, i han dit que faríem una segona part. La primera part vos ha quedat clar que hem d'anar en aquest pa amb oli solidari, ben d'anar a gaudir de les festes de Sant Pere, en un port de Pollença, en un moll. Però ara tenim... Bé, no han saludat a la regidora de joventut, l'heu sentida, però no li havíem encara donat la benvinguda a Maria José Jiménez. Bon dia, Maria José.
1: Hola, bon dia.
0: Fa una estona tant de com a regidora de policia i també, ben Mateu, ja sabeu que també és aquí, regidor de festes. Mateu, bon dia de nou. I
2: bon dia.
0: Hem de saludar a una altra convidada que tenim, a Teresa Cànaves, perquè ara sabreu per què. Bé, bon dia, Teresa.
3: Bon dia, bon dia a tots i gràcies per haver-me convidat, que normalment no sol venir molt per aquí.
0: Feia estona no venies, feia estona no te teníem. Molt bé, mem, quin és el motiu ara d'aquesta convidada de na Teresa i que na Cat i na Neus segueixen aquí? Maria José.
1: Bueno, d'aquell euro solidari que van recollir les quintades, hem de repartir el que han recollit. Jo vull dir que havien de venir una representació d'uns joves, sobretot a la quintada 2008, però, com és lògic, sona...
0: Ja sabem on
1: Ciutadella.
4: No pot ser mai.
1: I el que no són a Ciutadella fan feina. Així és que no tenim ningú.
0: Avui?
1: Ara Mateu a xerrar de lo que han recollit.
2: Això que havíem esperat, més o menys, que haguessin acabat l'escola.
1: Sí, però
2: després no hi anem anat a caure, que era un dissabte de...
0: Val més que hi hagi escola, més fàcil de trobar si hi ha escola. Avui vos diré que les 7 de matí jo era el Cudi a fer una cotxada.
2: A fer de mamà.
0: I llavors podeu imaginar... Tot eren
1: avui. La quantitat de gent.
0: Sí. I una mitjana de 18 anys i pollencins i pollencines. Bé, jo crec que no n'hi ha per aquí. Estaven... avui se n'han anat molts. Han de dir que gent més gran ja se n'hi ha anat cap de setmana. Bé, deixant Ciutadella, que avui tot el dia xerrant de Ciutadella, nosaltres fins i tot hem posat Ojale avui de matí. Ha estat la cançó d'avui. Perquè també, o que quedam aquí també...
1: Pot ser, ho hem de disfrutar de qualsevol manera.
4: Nosaltres ho veurem per la tele.
0: Sí, tranquil·lament, sense passar calor, perquè en passarà molta. Bé, dit això, un de 2008 ja sabem que no vendran, però avui voleu fer aquesta donació, no? Mm.
1: També recordar que no Anna Maria Morro no ha pogut venir per motius de
2: personals.
1: Feina i d'agenda, però que també hauria de ser aquí, perquè també és part important, és la regidora de les... del tercer sector, no? Ho he dit malament?
2: Sí, no,
1: de les associacions.
2: Bé, el que tenim és un llistat d'associacions que una... I anem afegint de tant en quant qualcuna, quan el vocal de les quintades pues, fan propostes d'associacions, pues, els anem afegint i després fem un sorteig. I en un sorteig d'enguany varen sortir les dues associacions que són aquí, a Baimar i la Llar Sebastiana Lledó. No? I varen sortir per un sorteig pur. El que fem els anar llevant, el que van sortint d'aquest, i l'any que ve pues, ja n'hi haurà menys, fins que esperem que...
0: Tornes a la
2: roda. Que tornem en un començament, que tothom ja hi ha sortit, i jo sé que, no sé si era l'any passat, l'any passat va ser l'any de la Dana, també em varen donar a una escoleta de, directament,
1: de...
2: sense sorteig, a una escoleta de Namal.
1: De Cata Roja.
2: Directament. Ja no va anar per sorteig.
1: Ai, perdó.
2: Ja no va anar per sorteig. I el que feim és això, aquests dos bes, que més o menys la quantitat se mou, aquests darrers tres anys s'ha mogut aproximadament, més o menys igual, entre 1.200 i 1.300 euros.
0: Que això són participants.
2: Ho són els que participen, perquè després n'hi ha... que van de festa n'hi ha molt més que 1.200.
0: En un dinar, això són el que van dir, perquè en un dinar tothom paga l'euro.
2: En un dinar que paguen aquest euro solidari, que jo crec que he d'agrair la feina que han fet tots els bars d'aquesta feina de recollir, i després nosaltres l'únic que feim és anar a cercar-ho, sumar-ho, dividir-ho i fer un... i venir aquí ara un dia a repartir, però no és... ha de quedar clar, no és l'Ajuntament que ho dona, sinó que són els participants de les quintades són els que donen fan aquesta donació.
0: I de 618,50 euros per a Baimar. Molt bé, Neus, molt bé, no?
4: És bueno!
0: I 618,50 per ja Sebastiana Lledó, per elles i amb elles. Teresa, compta-mos, perquè clar, no, no és que vagin per Fundació Cors Obert, és concretament per ja Sebastiana Lledó. Mos expliques aquest projecte?
3: Sí, bueno, en poques paraules ho diré, intentaré dir-ho. És una activitat que ja fa un parell d'any que acollim nosaltres a la comunitat, persones que tenen problemes, diré-ho, amb familiars o que els engeguen de casa seva o que tenen maltracte, i els teníem aquí nostre, teníem dues habitacions, en nosaltres, n'hi ha que per debut a la situació seva menjaven naltros, estava tot en naltros i n'hi ha que també hi dormien. I així pues, arribat a un moment que dir, pues, farem una associació que és de la nostra fundadora, llar de Sant Maria Rafaela. I ara esperam, pues, supos que començarem, tornem a continuar, perquè el que volem és tenir puesto i acollida, perquè ha estat una temporada que hem tingut problemes i no m'han pogut fer, però que estan molt contentes de poder ajudar, perquè aquestes persones que han estat ens han donat un bon exemple i l'acollida ens ha donat una satisfacció també en altres, que els han pogut ajudar en qualque cosa, l'acollida almenys, i ajuda'ls-hi. Entens? I espero continuar, que no en tinguem moltes per una part, però que si n'hi ha, que venguin, això és el que voldríem, no és vera? I mira, ho fèiem amb molta il·lusió i ara hi han donat diríem un nom que no teníem.
0: Llar Sebastiana Lledó. Sí. I gràcies a aquest euro solidari de les Quintades d'enguany vos arribaran 618,50 €.
3: Pues moltes gràcies, això ja és una bona ajuda. Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Molt bé.
3: Me l'agrada de conèixer aquesta altra.
0: Na Cati, no vos coneixeu personalment, no? Bé, na Cati te coneixia de tu, però...
5: Sí, segur que de petita, molt bé, més de dues vegades, però clar.
3: Però tu ets jove, nina.
5: Ja n'hi
0: ha. És una nineta.
3: Sí.
5: Bueno, jo, deixeu-me ja que doni les gràcies a tots els quintos i a tots els restaurants i a tothom que participa, perquè... aquest euro solidari, jo crec que de tot el que feim, aunque sigui un euro, que sigui solidari, me toqui a jo o toqui no qui sigui, jo crec que això ajuda a que la gent vegi les coses d'una altra manera. I crec que està molt bé.
3: I jo també vull aprofitar de donar les gràcies, perquè això per jo ha estat una sorpresa. Me telefona i em diu, si vols anar allà? I jo no ho sabia. Pues,
0: fins ahir no ho sabies.
3: No ho sabia. Pues moltes gràcies.
5: Aquesta sorpresa va bé.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Que n'hi hagués més, però vaja, ja mos satisfà.
5: Ja va bé.
3: També, sí.
0: Molt bé, Maria José. Mateu, voleu afegir qualque cosa?
2: Jo no. Bueno, jo volia comentar una cosa que mentre estava aquí pensava, que és, i la Maria José també va ser còmplice d'això, i és quan varen convidar en aquesta línia que fes un pregó d'un moll.
5: Però ja el vaig fer. Ja
2: crec
5: està.
2: Que va ser important, però per donar a conèixer la feina
6: sí,
2: que feis.
6: Totalment, totalment.
2: Crec que és important que la gent ho sàpiga i sàpiga que, des de la teu punt personal, el títol ja ho deia tot, vinc a dir. Com era el títol,
5: i de sobte tot qui envia.
2: Sí. No? I crec que va ser important que el fessis i que donessis a conèixer l'associació i la teva vivència personal en tot això. Jo crec que tant el pregó que va fer com diguéssim aquestes quan mos conten una història d'aquesta o quan deien a Teresa d'aquesta gent que pintura, si darrere mos contàs el que hi ha darrere aquestes persones que venen allà, pues, dones com un missatge de que és important que això segueix aquí, que seguim ajudant en aquesta gent.
1: De vegades normalitzes, no?
2: De vegades, perquè ho dones com
5: a... Sí, i a més, jo me va, ho sent demà, de donar el pregó, perquè tothom me va
0: Cati,
5: fer molt...
0: Cati, costa't un paquet un micro.
5: Tothom me va fer molt de cas i jo vaig estar molt contenta i molt agraïda, ho torni, m'ha fet una porada quan m'ho varen proposar, però bueno, després... I hi va molta gent que m'aturava per un carrer, gent d'un moll, i me deia, no m'hagués pensat mai lo malament que ho heu passat a la família. Ostres, saps? com que ho veien d'una altra manera, eh? I el que dèiem, a vegades normalitzant les situacions, i vale, que jo ho vaig dir, ho vaig fer públic, entre tot cometa, no hi havia res, però totes les famílies que tenen un diagnòstic de què passen per un procés semblant a el que nosaltres vam passar.
1: I no, el millor se pot fer un programa, no, Cati? No bueno. Ho sé, ¿eh? Ahí lo dejo.
2: Però contra no és fàcil.
1: Per contra, no, clar, no, no, no, no, però no és fàcil. Ajuda, també,
2: I de vegades assumir-ho, són com
0: pares. És un procés.
5: Sí, totalment. Perquè és molt complicat. Clar. Perquè primer ho has d'acceptar tu per poder-ho...
2: Contar.
5: I contar-ho d'una manera que t'afecta, evidentment, però... que potser ja no tant com quan fa un parell d'anys. No és fàcil, és complicat.
0: I cada persona ho viu de manera diferent.
5: I cada persona és diferent. Mm-hmm.
0: Però, clar, sí. Gràcies a Weimar, tota la gent que s'ha trobat en aquesta situació, clar, vosaltres no hi havia una associació com a Weimar. No, no, no, la vareu crear per aquest motiu. Per vull això. Dir, la gent sí. que ja s'hi troba, l'ajuda que els hi donau sí. és
2: el manco
0: increïble.
2: Poden demanar ajuda clar. A Weimar, no?
5: Sí, clar. I troba't a qualcú que entres a un lloc perquè vas a demanar ajuda i la que tens enfrente ha passat per una situació semblant. A lo millor fa 20 anys o 15 sí. o això, però t'entén.
0: Serà el mateix idioma.
5: Sí,
2: empatitzeu, empatitzes.
5: Sí, totalment.
2: Amb aquesta...
5: Sí, sí. Sí.
2: Se senten escoltats.
5: Sí, no? Exacte. Sí, sí.
2: I doncs, sí, jo, quan tu vàrem, jo la coneixia, però no teníem aquesta relació des de que jo i som a l'Ajuntament i ja vaig quedar molt content de després, a l'hora de sentir un pregó, tot el que va contar aquesta vivència personal. Volia afegir això, res més. No? Jo crec que és donar les gràcies a, també a uns joves de l'any 2008, no? que varen organitzar una mica la part inicial d'aquestes quintades i jo crec que tots en un bars que participen, que per ells és una feinada, també perquè és un dia de... perquè la gent pugui disfrutar sempre de gent que fa feina.
1: Jo crec que, a més, que varen fer algo molt xulo, que és que varen fer com una comunitat entre tots els bars. Però és un doi, però quan comença l'activitat sempre se fa el xupinazo aquella plaça i ja està, no? I ells, que això ho varen proposar ells, vull dir, fer com aquest... aquest correcalles per tots
0: sí.
1: els bars
0: sí, com un correbars.
1: Va estar molt bé perquè va donar va com a que va de fer comunitat, no? És veritat que sempre feia comunitat o poble, una vegada s'havia passat a dinar, però fent aquesta activitat és un doll perquè és algo molt, molt simple, però sí, és veritat que varen aconseguir això, no? Que tots els bars en el final hi formessin part de la xarxa d'establiment. Va estar xulo, jo m'ha agradat molt.
0: I ara, després de Sant Pere, perquè ara en Mateu Togora és el regidor de festes, Neus, el tindrem aquí quasi cada setmana.
7: No,
0: perquè les festes de Pollença... les festes de Pollença, ara Sant Pere, Carme, Patrona... Ho dic perquè a Weimar, també les festes de Carme, heu de fer la Fideuà.
5: Fideuà.
0: Ja feim l'abans, aprofitem a fer l'abans.
5: Fideuà a mi de plaça.
0: La plaça de Moll, una Fideuà. Molt bé. Sí. Que no la primera vegada que la fas.
5: No, tampoc.
0: Ja teniu experiència.
5: No, sí, també ja. Ja sabem com col·locar
0: quin dia demanen a Teresa?
5: Dia 16 de juliol.
0: S'apuntarà l'agenda.
2: Dijous.
0: Te tocarà anar en un moll. Te tocarà anar en un moll, Teresa.
1: Dia abans de les votacions.
3: Que s'hem convidat, eh?
5: Sí, sí.
7: No!
1: No, no, que vengui.
0: Com que no? Com així no la vols?
7: Fatal, no!
0: Tu, el que de fer molta propaganda que vengui molta gent, que s'ha de requetar molt de dos vespre a Weimar.
5: La darrera que vàrem fer, és que l'altre dia mirava, i vàrem ser 425.
3: Carai.
0: 425, que hi ha un bon cuiner o cuinera, no?
5: Hi ha un bon cuiner, sí. El cuiner el tenim fitxo, nosaltres.
0: El teniu fitxo.
5: Sí, en Quico.
0: En Quico.
5: Nostre Quico és el que fa.
0: Pescador fa bones fideuàs, eh?
5: Sí.
7: M'ajuda!
5: I a Neu li fa de verdura.
0: Ai, tu de verdura! Nyam, nyam, nyam!
2: Ai. Molt bé. I demanem si arribem a 500, no?
0: Vinga, ja ho deim, sí. Que la gent se comenci sí. a agendar. Bé, ara ja tot són festes aquí, Mateu. A més, està molt bé que l'altre dia vareu fer un...
2: Un guardalè. Guarda la data, no?
0: Guarda la data, un guarda la data. Perquè...
2: No ho direm en anglès.
0: Sí. Guarda la data va molt bé perquè la gent hi ha tantes coses que se planifiquen temps.
2: Sí, mira, ho vam adelantar perquè és que sempre diuen i quin dia es marxa fresc i quin dia això sí. i quin dia l'altre sí. i normalment són els mateixos dies sempre, però bueno, molt serveix per això ho vam fer primer en un moll, ho hem fet ara aquí, sí, i
0: ja ho ha pensat la patrona,
2: hem avançat tot, us actes no, tot, no, no, res, no és avançar el programa, sinó és això, és guardar la festa. I després ho farem de les d'estiu, que tenim també les de Sant Vicent, tenim l'anada a la platja i tenim un sopar a la fresca, mm-hmm. que són les que... i després sí, crec que n'hi haurà qualcuna de joves també,
6: sí, ja
2: i Pentura podem fer aquest sac
1: que vàrem fer a final d'estiu
0: dia 31
1: i ja millor no te l'entrem, ho farem la segona, entre la segona setmana d'agost i la darrera, sí, farem una festa final d'estiu per aquesta gent que se'n va fora Mallorca i fora Pollença i bueno, pues com un acomiadament, sí, clar que sí.
0: Recordem que les votacions són dia 17, mm. que molta gent se pensava que eren dia 10.
2: Bé, jo això ho vull dir, són dia 17. Això és, les votacions estan dins del programa, darrerament, des de fa no sé quant d'anys, estaven dins del programa de festes de Sant Vicent.
5: Del Carme.
2: Exacte. I segons quant és la Verge del Carme, pues, o se fa el diumenge abans
6: o
2: se fa el diumenge després. Si acaben en dilluns, dimarts o dimecres, que és el que havia passat aquests anys anteriors, se feia el diumenge abans. Quan cau en dijous, divendres i dissabte, se fa el diumenge després. I si la Verge del Carme és en diumenge, se fa en diumenge. Que cau. Uh-huh. I això és el que ha passat ara. I molta gent ha trobat, però cercant programes de fa 3 o 4 anys, bueno, 4 deu ser, pues, també les votacions varen ser en aquestes.
1: No ho sabíeu, eh?
0: La Verge del Carme marca.
2: Jo tampoc ho sabia, ho he de dir.
1: Tampoc ho sabia.
0: Però és la Verge del Carme comanda. Hombre, diu ella.
5: Jo sabia.
1: Perquè després diguin les festes d'un moll com...
2: No, i a més va bé perquè després també tenim allà festes de camioners, també tenim en el Club Pollença fa la festa del soci i la sòcia, tot això al final d'aquest mes, a Sant Pere, i venen ara entre Sant Pere i Calma hi haurà una setmana, però l'any passat va ser tot seguit, sí. Va acabar una i el divendres va començar l'altra, dins la mateixa setmana. Sí. Però ara hi haurà una setmana una mica d'impàs, però l'impàs d'aquí tindrem coses per al claustre, també amb el penquet tenim.
1: Sí, no, vols,
0: tenim
1: en tot això,
0: sí,
1: i en tot això pa que policia. El que xerràvem abans. Sí. Que ja deia, moltes activitats, que ara mateix no record, ara ja en Mateu mos ha fet tot un repàs.
0: No, moltíssima, no és un aturar. Tenir l'agenda que una vegada no mos dona temps a llegir-la.
2: I de vegades lo difícil que és quadrar perquè no
5: se solapi una cosa en l'altra.
2: Però bueno, sí. Per això estem aquí.
0: I de moltíssimes gràcies, aniran xerrant, perquè com dèiem, és un natural. Neus, tornaràs?
7: Sí!
0: Vinga, has de venir un altre dia. A més, si després ven per Pollença, t'atendrem a propet.
7: Sí!
0: Però en dir, on anirà Pollença, si tot va bé?
5: Bueno, si tot va bé, tenir...
0: Però m'hem posat un micro davant que te l'hem hagut de llevar.
7: A Prodis.
5: Han demanat plaça Prodis. Ara veurem quan m'ho donaran.
0: Vinga, Prodis, que la tindrem
5: perquè
0: a propa.
5: Perquè no depèn de Prodis.
0: No depèn d'ell, seu
5: exactament, sabà. Exactament.
0: Idò, molt veurem, Neus. Moltíssimes gràcies. Jo crec que tu has de fer propaganda que tothom vagi aquest cap de setmana.
7: En Jaume també.
5: En Jaume també.
0: Ai, en Jaume també.
7: Meu enamorat.
0: També s'ha enamorat d'en Jaume. Mira que en Jaume l'ha conegut avui i ara has pensat, això que no el veus, que li dones l'esquena, has pensat a saludar-lo. Molt bé. Perquè
1: imagina't si se'n recorda.
0: Perquè t'ha posat una cançó.
7: Bé.
0: Clar. Ah, molt bé, molt bé. I de aquest cap de setmana hi heu dit de les festes i bé, recordem que 618,50 € de l'euro solidari de les quintades s'atorguen a l'associació Baimar i 618,50 € l'altra meitat a la llar Sebastiana Lledó per elles i amb elles. I per això ens han acompanyat na Teresa Cànevas, na Cati, presidenta de Baimar, Anna Neus, les relacions públiques i els regidors Mateu Togores i Maria José Jiménez. Gràcies a tots per haver vengut.
5: Moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
8: Tant anys es manifesta en superfície.

0: Ernesto de Barugayet. Yo no share molt català, pero vos a declar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
1: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
0: Vos esperam a tots.

0: Soc Ernesto de Baru Gayet. Yo no ser molt català, però vos ho declar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
1: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
0: Vos esperam a tots.

NATO cabin, conjunts, els conjunts del moment, on mos hi reunim, alats i serelates, si t'obligada per tot el jovent.

circumstàncies de vida, passant tira a tira, mordugué per camins diferents. Mirau per on l'altre dia, de forma imprevista, de cap me tornaren records d'aquell temps. Un diumenge cap vespre, dissabte de festa, una

0: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.
2: Som Convilas 360. Contacta amb nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
3: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
4: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
5: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
4: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
5: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
6: El Brissas de tota la vida s'ha renovat per complet i t'encantarà. Ara el grup Embat l'ha convertit en una autèntica pizzeria trattoria italiana a primera línia del port de Pollença. Vine a gaudir del millor d'Itàlia sense sortir del poble. Pizzes artesanes, pastes fresques, còctels en un ambient increïble. Un local completament renovat amb un ambient únic. Vine a estrenar el nou Brissas al passeig Anglada Camarasa 27 del port de Pollença. Reserva el 971 86 70 00.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: de prendre el mínim de, i no absorbir màxims recursos per si després sortís un altre incendi poder també atendre'l amb màximes garanties. Aleshores, bueno, estan treballant perimetrant l'incendi i apagant també punts calents que hi ha dins de l'incendi.
1: I en aquesta hora fem una ullada a les carreteres, per això connectam amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia. Com es circula per les vies de les Illes?
2: Bon dia. En aquestes hores encara trobant retencions a la via Cintura, començant des de Sant Rapinyo fins a Sopusterat, trobant trànsit bastant lent. D'altra banda, trobant retencions des d'arribar de Palma des de la autopista d'Andratx, a l'altura de Portals fins a incorporació de la via Cintura. També trobant retencions des de la sortida de Palma a la carretera de Llumalló, en el tram que va des del Molinar fins a l'aeroport. Per això incorporar-ho, molt bon dia.
1: Gràcies per aquesta informació. De fet, seguim amb informació de servei, perquè en aquesta hora, com explica José Romero, els embossos encara són puntuals, però s'espera que a mesura que s'acosti el capvespre la situació es complicarà. Per això a Palma s'augmenten les freqüències de transport. Es reforcen les línies 33, 16 i de 9, que passaran cada 20 minuts pel concert d'Alan Parsons Project i també per la revetlla del Parc de la Mà.
3: També hi haurà més freqüències del Nitbus i dels autobusos que van a les platges per a celebrar la revetlla de Sant Joan. Són les línies 25 i 35, que circularan cada mitja hora fins al matí. A Formentera, el Pilar de la Mola es festa patronal i el Consell de Formentera habilita un servei gratuït d'autobús per pujar a la Mola i evitar problemes d'aparcament.
1: Però tornant a Mallorca i les celebracions a les platges, a Muro, on sabeu que hi es varen produir dos incendis i com us ho acabem d'explicar, encara es fa feina en un d'ells, l'Ajuntament ha publicat un ban que especifica que queda prohibit fer fogueres a la platja, així com emprar barbacoes, bombones de gas o líquids inflamables.
3: Infraccions considerades greus i que se sancionaran amb multes de fins a 1.500 euros. Escoltam una veïnada i el val, la Miquel Porqué.
4: Jo troc que hi ha molt de tru i han d'anar molt alerta perquè ara avui en dia el foc és molt perillós i pot dur greu conseqüències.
5: Perquè no només és el cas de les fogueres, és que després fan un barbacoa, després fan duen qualque bombona de gas. El que passa és això, bàsicament. Nosaltres estar en contacte directe amb la part natural, més previsió hem de tenir.
1: Però si avui hi ha un racó protagonista a les Illes, aquesta ciutadella, d'aquí una hora a les 6. Comença el cargol d'Esborn, on hi serem en directe, i ja de vespre el de Santa Clara.
3: Val a dir que ja al migdia més de 5.000 persones han omplert la plaça de la Catedral per a presenciar el replec dels cavallers després del primer toc de flabiol que condueix la cuolcada fins al bord.
1: Arribam així a les 5 i 4 minuts. Ja ho sabeu, tornem a les 6, serem en directe en el cargol d'Esbon de Ciutadella. Fins després.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet.
1: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
2: Tota la informació de proximitat a Ràdio Pollença, on si no, ja ho saps, el 107.9 de l'FM.

0: Hola, soc Ernesto de Barrio Gayet. Yo no sé molt català, pero vos a declar. Cada divendres, música en viu y bon ambient.
1: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
0: Vos esperam a tots.

Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: Bé, molt bones tardes a tots, oients. Nosaltres començam el directe, aquest magazín dels capvespres de Petit Plaers aquí de Ràdio Pollença, i avui vos tenim coses preparades. Tenim una programació que ja mos hem anunciat avui de matí, però que en cada dimarts tenim esport local. I el dia d'avui entrevistarem a Amal Villar. Mos parlarà aquest atleta, aquest corredor de muntanya, sobre la seva trajectòria i les curses que ha fet, els podis, els triomfs que ha aconseguit, i com és aquesta disciplina, aquesta atleta pollancí. Avui ens ho explicarà a la secció d'esport local a les 5:30. Molt bé, aquesta entrevista som molt d'allargar fins les 6, just després de l'informatiu divendres a les 6:05 parlarem amb Eladio Lorente, pollancí que pateix la malaltia de l'ELA. Ens explicarà el motiu del dia sobre la conscienciació de l'ELA, que va ser el passat dissabte, com es viu aquesta malaltia des de dins i com molt sabreu el seu optimisme enfront d'aquesta malaltia que es necessita i com la viu ell, una malaltia que, com sabeu, te paralitza un cos a poc a poc, i avui en l'àdio mos contarà com se viu aquesta malaltia des de dins. I bé, nosaltres, com sabeu, un pic dita la programació, hem de fer un repàs a les activitats lúdiques i culturals de Pollença.
1: Les informacions d'interès general, les entitats i les activitats culturals de la setmana, a l'agenda de Ràdio Pollença.

I de bé, anem per feina. Oients, ja queda gairebé res pel Pollença Rock 7 i 8 de juliol. Podeu comprar les entrades a codeticket.com, Fora Sembrat, Sau, Pel de Gall i els Amics de les Arts actuaran a Pollença. També podeu inscriure-vos a la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol a les 9 en Humoi. Com sabeu, elitechip.net, 7 quilòmetres de carrera, 5 euros, 2 euros si voleu jugar al xip. També normalització lingüística ha convocat els premis de narrativa. El primer premi està dotat de 6.500 euros i el premi de poesia en 3.500. Són oberts a tothom. També tindrem més concerts de música al carrer. Per exemple, avui en tindrem dos, de Machines, a la plaça Major, tots a les 8 i mitja. I també tindrem a Rano, Paula i Marce al carrer del Ponent, en Humoi. Divendres a Marius Kuhnmann, Trio, a l'Ajuntament. I diumenge a Gaia i Lanuti, enfront de l'oficina de turisme de Port de Pollença. També els cossiers de Pollença anuncien que el sorteig per la dama de l'any que ve serà el proper diumenge 28 de juny. És a dir, aquest diumenge a les 8 i mitja en el Club Pollença. També més coses, els propers dies 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, un grup pollencí de teatre representarà l'obra teatral Després de la desgràcia i 30 anys després de la seva estrena. Serà en un convent de Sant Domingo. Podeu comprar entrades a l'àrea de cultura, l'oficina de cultura, de dimarts a dissabte de 9 a 2. També més coses, el Club Pollença ja té tiquets disponibles per la festa de la sòcia i soci d'enguany, que serà el proper 4 de juliol a les 9. També d'altres coses, dia a dia, d'agenda. Dijous hi ha un compte a comptes. Tu necessites una afició a càrrec de Xesca Font Caldés, autora del conte a les 5 i mitja, Can Llobera, per infants a partir de 4 anys, amb aforament limitat. Inscripció prèvia a mediahora@ajpollenca.net. El mateix dijous també a les 9 i mitja hi haurà cinema lliure al passeig Saralegui, és a dir, de Boro Bole i en un port de Pollença, la projecció de La Llum de l'Aixa, una animació familiar en català dirigida per Xadi Adib, i això iniciarà un cicle que acabarà divendres, també a les 9 i mitja, en el mateix indret, però es projectarà molt juny, també una pel·lícula en català dirigida per Gerard Toms. I dissabte hi haurà un cercavila, tot això per les festes de Sant Pere, a les 8 amb el gegant de Pollença i les bars de Sant Jordi, acompanyat pel xeramiers Orat. Sortirà de la plaça Miquel Can Jong en Humoi i acabarà el Moll Vell. A les 9, Pamboli Solidària, benefici de Baimar, i a les 9 i mitja, Vall de Pallès, també en Humoi Vell, a càrrec d'Aires de la Cara. I diumenge sí que tindrem una programació més extensa, començant a les 12 i mitja l'acte commemoratiu al Real Club Nàutic amb motiu dels 50 anys de la Setmana Nàutica del Port de Pollença, organitzat per Amics de Sant Antoni. També a les 7 i mitja cercavila la tropa de cornetes i tambors dels soldats de la plaça Miquel Catjong, que acabaran al Moll Vell. A les 8, sardinada popular al Moll Vell, amenitzat pels xeramiers Orats, i a les 10 hi haurà la rebel·la càrrec del grup música Red Bellies, també al Moll Vell. Us hem de recordar, abans d'acabar, que en el Museu de Pollença podeu visitar l'exposició A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, 39 peces arqueològiques trobades en el nostre municipi que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. Nosaltres fem una petita pausa musical i a les 5 i mitja entrevistarem amb el Villar l'ETA, corredor de muntanya. Així que no aneu molt enfora, perquè després a les 6 entrevistarem l'Eladio Lorente, pollencí que pateix la malaltia de l'ERA.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Hola, soc Ernesto de Barrio Gayet. Yo no ser molt català, pero vos a declar. Cada divendres, música en viu y bon ambient.
1: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
0: Vos esperam a tots.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Molt bones, oients, nosaltres som un dimarts més a la secció d'esport local, com sabeu, intentant parlar amb esportistes del nostre municipi, i avui no serà menys, ja que parlarem amb un professional, professor i moltíssimes coses més que ara mos contarà, i parlant d'en Amal Villà, com dèiem, és corredor de muntanya professional, ha competit moltíssimes, diria totes les curses que se fan per aquí, també curses internacionals a nivell nacional a la selecció, i a més de tot això, com dèiem, és professor de formació professional. I va bé, l'hem de saludar perquè el tenim aquí, i bé, tindrem una conversa, perquè també tens molt d'anys d'experiència, no t'estic dient vell, però tens bagatge. Les teves esquenes, molt bones, Amal, com estàs?
2: Hola, bones, com anem?
1: I va bé, el que dèiem, quant d'anys durs fent aquest esport de muntanya? Te coneixerà molta gent de Pollença i tens molt d'alumnes, molta gent coneguda, però quant d'anys durs en aquest món?
2: Bé, jo sempre he anat a la muntanya des de petit, però podríem dir que a partir del 2004-2005 sí que vaig començar ja a entrenar regularment i a fer les primeres curses i a competir cada any.
1: 2005, i fins ara no has aturat, però compta-nos un poquet quina és la diferència, a més, de que se fa per muntanya, d'aquestes curses per muntanya, l'atletisme tradicional. Quines característiques té?
2: Bé, l'objectiu de les curses de muntanya és fer un recorregut intentant que hi hagi el màxim desnivell possible i també una dificultat tècnica en el terreny, tant de pujada com de baixada.
1: I en el final nosaltres estem un territori ara no, per practicar aquest esport ideal, idíl·lic, no? per qualsevol amant d'aquest esport.
2: Sí, podríem dir que Pollença és un dels municipis com altres de la Serra amb més possibilitats de muntanya, tant tècnica com dura, com espectacular a nivell paisatgístic.
1: I bé, al final serà per això, no, que surten tant de prodigis de la muntanya per aquí, no? I bé, compta-mos, perquè ara tens 42 anys, però encara estàs rendint un nivell molt bo, ara me comentaves, excepcional, com has dit tu abans, però compta-mos un poc el teu palmarès, que has competit, que no has competit, compta-mos.
2: Bé, jo després de gairebé 10 anys de competir, a partir del 2012 em vaig fer com un punt d'inflexió, que ja vaig començar a tenir molt bons resultats, quan ja me vaig començar a plantejar tema d'entrenar més controlat, tema de nutrició.
1: Sí, vas començar el 2005, però més amateur, no? Més de sortir.
2: Sí, més un poquet per afició. I després arriba un moment que només en la il·lusió i l'afició no és suficient, necessita durar un poquet estructurat, i a partir de 2012 pues sí que ja vaig començar a tenir resultats aquí a nivell balear.
1: I quines coses has competit? Quines competicions has fet?
2: Bé, principalment fent les curses de muntanya de la Copa Balear, que són curses que es van fent durant el calendari anual, que són sol ser una copa entre 6 i 10 curses, va variant un poc cada any, i després, pues, a part del resultat individual en aquella cursa, pues, és com una lliga, com una copa, i en el final el que té una classificació més regular a totes les curses, pues, és el que se proclama campió de copa.
1: Això en quant a la Copa Balear, però has fet moltes més curses per aquí,
2: sí,
1: no?
2: Sí, hi ha diferents curses que són així a nivell individual, tipus la travessa de la Serra de Tramuntana, avui en dia que se nom Tramuntana Travessa, després també alguna cursa tipus la Mallorca 5000, que l'any passat va ser campionat de Balears, o també altres tipus de curses, com ara fa 2 anys que se fa la Mallorca UTMB, i aquest tipus de carreres.
1: I això a nivell balear autonòmic, però també estàs a la selecció, no? de muntanya, com és això?
2: Clar,
1: selecció nacional, òbviament.
2: Clar, quan tu competeixes a una federació i tens bons resultats a nivell autonòmic, pues després pots optar a competir a nivell nacional. i se fa una selecció de cada autonomia i després se'n van a campionats nacionals. En aquest cas, com que fa molt d'anys que estic en aquest món i m'ha anat anant bé, pues he arribat a competir fins a 11 campionats d'Espanya. Això vol dir que des del 2013 fins ara pues, he estat quasi cada any seleccionat a la Federació Balear. Clar, això te permet anar al campionat d'Espanya. Després ara vos comentaré més tard la diferència de nivell que hi ha a nivell nacional que a nivell autonòmic. I després en els campionats de nacionals, aquells que queden molt davant que destaquen pues, són seleccionats per a campionats europeus i a posteriori campionats internacionals, que no és el meu cas, no arribem en aquest gran nivell.
1: I bé, perquè ara tornant un poc enrere, tu m'has dit que has guanyat la cursa Tomí, no? Has guanyat més curses d'aquest estil i com és això?
2: Bueno, és una gran il·lusió haver aconseguit.
1: Sí, se Pollença i guanyar la cursa Tomí, al final és com se Joan Mas, no?
2: Hombre, per la gent de Pollença és la millor carrera que hi ha.
1: I per molta gent que no és de Pollença.
2: D'aquesta distància. I per molta gent que no és de Pollença, com tu dius, també.
1: De fa poc van tenir en Kilian Jornet aquí, també, que deia que és impressionant, no?, aquesta cursa i que...
2: Sí, jo crec que és una gran fita per l'organització i pel poble de Pollença poder haver convidat i que assistissin aquests esportistes d'elit. Va ser un any que malauradament va fer un pot de mal temps, però jo crec que al final se va gestionar d'una manera correcta, per tant, esperem que se duguessin la millor impressió possible d'aquesta cursa i de les muntanyes de Pollença i de Mallorca per veure si en el futur també tenim participants d'aquest nivell.
1: I que més coses has guanyat per aquí, a més de la cursa Tomí? Que un pot de tot, no?
2: Bueno, sí. Moltes curses de la Copa Balear, per exemple, la cursa de Solla, si no me'n record malament, la marató de muntanya d'Artà, qualcuna cursa de Mancor i algunes més. I l'any passat vaig tenir un molt bon rendiment doncs, al campionat de Balears d'ultradistància, que era la...
1: Això parlàvem, que després d'un parell d'anys d'estar dedicant-te, però amb un rendiment normal, vas tenir un molt bon rendiment.
2: Sí, és vera. Abans parlàvem en privat que clar, jo ja tenc una edat, 42 anys, que competia en...
1: Jo volia que no, algo se nota. No?
2: En gent de 30 anys, en curses de 2-3 hores, és difícil competir amb aquesta gent jove que puja molt forta. I lo lògic és pues, anar fent com una petita evolució un poc cap avall, perdent un poquet aquests grans resultats i potser pues, fas podi de la teva categoria, màster 40, màster 45 o màster 50, però l'any passat vaig fer un esforç per intentar estar molt concentrat en entrenar, en cuidar-me, en estar bé i vaig tenir un molt bon any que me va dur a guanyar aquest campionat de Balears d'ultradistància, la Mallorca 5.000, després també quedar en un pòdium absolut de la Copa Balear, també fer quart a la Tramuntana Travessa i resultat d'aquest tipus.
1: I quan dius que vas fer un esforç, m'imagino que va relacionat a l'entrenament, a la dieta, a la preparació, no, a més de l'esforç que tens en un moment que estàs a la cursa, supos que hi ha molta feina prèvia que en el final si ho fas bé se nota, no?
2: Sí, i jo crec que la paraula clau d'això és el compromís, que al final quan dus 22, 23 anys competint, tenir aquest compromís constant de cada setmana, cada setmana, cada setmana, entrenar durant tot l'any, menjar bé, cuidar-se, intentar descansar bé, és difícil perdre aquest compromís o la motivació, l'il·lusió, i de vegades pues, s'ha de fer un esforç per tornar a implicar-se d'aquesta manera, i l'any passat ho vaig aconseguir i els resultats varen sortir una altra vegada.
1: I no m'ha concretat un poc que és el que vas canviar lo millor per obtenir aquest rendiment, perquè és el que dic, al final el que dius tu, si hi ha un compromís, hi ha un esforç d'entrenament, dieta i de més, se tradueix en resultats o és una cosa màgica?
2: No, no, no, o sigui, al final l'entrenament no té molt de secrets. És tenir-ho ben estructurat, respectant els nivells d'intensitat que tu has d'aplicar a cada un dels entrenaments, els volums, la quantitat d'entrenament que has de fer durant cada setmana, les recuperacions entre aquestes sessions i tenir muntat el calendari o la temporada de tal manera de tenir uns moments d'alt rendiment amb uns altres de menys rendiment.
1: I a casa com te prepares això? És a dir, tema de dietes, de tot això, és molt diferent a una dieta d'un esportista normal? Com... És a dir, què vares fer darrere de tot perquè se traduís en millors resultats? Això vull dir.
2: Bé, jo gairebé mai he tingut entrenadors, quasi sempre m'he entrenat jo tot sol, i bueno, ja lo bo de dur tant d'anys entrenant és que ja te coneixes molt a tu mateix, a nivell mental i a nivell físic. A nivell d'alimentació, pues, intentar amb aquest mateix compromís ja coneixer i saber el que és bo per tu.
1: És molt important l'alimentació també.
2: És indispensable. Lo millor quan tens 20 anys no, però quan vas evolucionant, i en la meva edat que ja tinc 40, és indispensable per tenir un bon rendiment, però sobretot per recuperar bé i per assimilar unes càrregues d'entrenament que cada vegada més en l'edat pues, són més difícils de tolerar.
1: I creus que al final una persona més edat, amb més experiència, pot rendir millor que una de 30 anys si ho fa tot millor, és a dir, tot més cuidat?
2: Sí, poden empatar.
1: Poden empatar.
2: Sí, està clar.
1: Que això juga en el teu favor l'experiència, no?
2: Clar,
1: sobretot això.
2: Jugaria també en el meu favor l'experiència i també tot aquest rodatge que dus acumulat durant més anys que la gent més jove, doncs això són uns entrenaments que tu dus acumulats que aquesta gent jove encara no els ha acumulat, per tant...
1: Clar, memòria muscular, exacte. Memòria del cos, a lo millor més agilitat en segons quines coses...
2: Bueno, agilitat... Bueno,
1: agilitat, a lo millor...
2: Agilitat precisament és una cosa que s'ha de seguir treballant perquè l'edat sí que se va perdent un poquet, aquesta qualitat de moviment en l'edat s'ha de treballar força.
1: Molt bé, i seguint el tema de la preparació, els teus entrenaments, com te'ls prepares? Perquè no sé si ets pare, tens família, tens amics...
2: No, per ara no tenc fills, tenc la meva dona, després els meus familiars, però...
1: Però bé, encara així tens una parella, tens amics, ets professor... Com ho compagines tot això?
2: Bueno, jo també una estratègia que utilitzo molt és no ser super estricta en el sentit de que de vegades la conciliació laboral i familiar no te permet realitzar aquella sessió que tu t'havies plantejat, però és millor per jo aquell dia pues, fer qualque cosa, malament l'agenda de setai canviat, fer qualque cosa que no fer res i frustrar-se perquè no ho has fet i intentar anar reestructurant cada setmana pues, depenent un poquet de com te vagi l'agenda.
1: Però això, al final, si vols rendir al màxim, m'imagino que potser no te pot votar un entrenament.
2: No, no.
1: No pots...
2: Votar no, però tenir aquesta capacitat d'adaptació i ser flexible i ser proactiu en poder-te canviar l'estructura de la setmana, en el final... si tu vas canviant les peces dintre de la setmana, ho pots anar ajustant. Què passa? Jo potser tenc la situació de que un diumenge, en comptes d'aixecar-me a les 6 del matí, que ho he fet 25 anys i ja m'abasta, si la meva dona pues, té un compromís que se'n vagi tota sola, pues, potser en comptes d'aixecar-me a les 6, tenc la sort que me'n vaig a córrer a les 12. I potser faig a les 12 a les 3 del capvespre, i clar, és adaptar-se. O això de vegades ho faig voluntàriament o involuntàriament. Moltes vegades quan acaba la feina pues, en comptes de dinar pues, me'n vaig a entrenar perquè és el moment que puc, o sigui, és intentar jugar
1: amb aquests petits espais lliures que tens a lo millor, no? aprofitar moments que pot. Això ho deia també en Àngel Jovera, que també fa curses de muntanya, que potser sortia a l'institut i se n'anava a entrenar perquè era l'únic moment que podia i perquè al final no vos dedicau a les curses de muntanya, suposo.
2: Exacte. Tu t'has dit abans la paraula professional, però jo voldria recalcar que a lo millor duim vida de semiprofessionals, però no mos paguen. O sigui que... O sigui...
1: De guanyar algo dos veces, guanyar una cursa important, m'imagino. No sé si hi ha premis en metàl·lic o...
2: Fa 23 anys, quan jo vaig començar, sí que hi havia qualque cosa, però després la cosa va anar baixant.
1: Més material.
2: No? Material, reconeixement, qualque suport o qualque cosa, però econòmicament no hi ha res.
1: Perquè al final en aquest món, com en molt d'altres, avui en dia malauradament, només pot viure, m'imagino, si ets una persona famosa, influencer, de xarxes, sponsors, no?
2: Sí, jo no estic molt al dia del tema dels professionals, però és un poquet la realitat, com tu has dit. Pues és gent o molt bona, o amb un gran poder mediàtic, o per sort o per desgràcia aquella gent que se fa mostrar en un mitjà de comunicació, les xarxes socials, i que mouen gent, i que al final les marques darrere pues, els interessa pues, la gent que mou.
1: Sí, no, avui en dia no fa falta que siguis molt bo. Si tens un pot de tirón mediàtic, ja basta. I com veus aquest esport, tu que ets professor també, entre joves? És un esport que encara practica molta gent, s'interessa molt de joves, perquè al final pot arribar a resultar un poc més atractiu per joves, perquè vas per la muntanya, és un poc més de botar, d'agilitat, i no... és més popular que l'atletisme tradicional. Com ho veus?
2: Hombre, jo estic molt content perquè és una modalitat que té molta tirada, és molt popular. Fa 25 anys, quan vam començar, érem quatre replegats. No sé si se'n reienten altres, però crec que més o manco, perquè ningú s'anava a la muntanya a córrer. És a dir, si ja era fotut córrer per pla, si has de córrer per la muntanya, doncs encara més fotut. Però bé, a poc a poc la gent se va anar engrescant amb això de la muntanya, normalment no gent tan jove, però avui en dia sí que, com que ja és un esport així més popular, que és un poquet més més vistós, pues hi ha molt de joves interessats, i una prova d'això pues és que els joves cada vegada pugen més fort. A Pollença tenim moltes corredors, molt de corredors i moltes corredores bones, i hi ha gent jove que és molt molt bona, i això és gràcies a que des de joves o des de petits pues ja els agrada aquest entorn de la muntanya i de les curses per muntanya.
1: I tu creus que té a veure la millor amb tot, ara que amb aquesta gent que té molt de poder mediàtic, ara tot, no sé, moltíssima gent famosa, molt bona, però per exemple a Espanya en Kilian Jornet, que ha sortit a molt de programes, se li ha donat molta bo, ja ha fet molt de rècords, rècords increïbles que no pareixen reals. Tu creus que té a veure?
2: Sí, home, definitivament. Kilian Jornet jo crec que ha estat un estímul superimportant per les curses de muntanya i altres esports de muntanya a nivell d'Espanya o de on vivim, perquè ha estat molt mediàtic. I a més...
1: ha fet demències, coses demencials a pics també, no?
2: Bueno, això és opinable. També el que és molt interessant o rellevant d'en Kilian Jornet és que ha estat un referent també en lo positiu, perquè és una persona clara, honesta, és mediàtica, però perquè la seva feina ho requereix. No és una persona que te ven coses que no són. Què passa? Que després sí que ha fet fa coses molt molt extremes, que
1: això de l'Everest que va fer, sí, això és el que me referia,
2: que clar, pot ser, o sigui, hi ha una cosa que se diu l'efecte Kilian, pues hi ha gent que se posa unes sabates de córrer i vol pujar un Mont Blanc corregent. Clar, Mont Blanc, jo he anat diverses vegades en un cim, i si les condicions meteorològiques són boníssimes i no te pega mal d'altura, no és una muntanya molt difícil, però si te passa un nivell per allà, cada dia se'n moren 50 en un Montblanc. Per tant, també hem d'anar alerta amb aquests referents, que la gent no quedi enlluernada per coses fora del seu...
1: I que hi ha una preparació prèvia i una experiència brutal.
2: Una experiència brutal, un nivell tècnic excepcional, i sobretot gran experiència en gestió de les dificultats i en conèixer conèixer-se a un mateix i saber quins són els teus límits i saber quin és el teu llindar de gestió dels riscos.
1: Clar, perquè en el final a Pollença no tenim cims de més de, no sé si són 1.800, 2.000 metres.
2: No, 1.400, quasi 1.500, ho puig major.
1: Clar, però aquestes coses ja són paraules majors, no?
2: Sí, però bueno, te pot matar aquí en el que va hivernat.
1: Baixant o, la vorera, també.
2: O baixant d'un puig. Què passa? Que el que és important és gestionar aquest risc inherent a les activitats al medi natural de tal manera que no estiguis exposant més de lo necessari. I clar, i això s'aconsegueix en fer bé les coses, tenir un coneixement de bombes, de què ets capaç tu de gestionar i sobretot en cas d'un incident com ho solventaries.
1: I ho veus en els teus alumnes, que els interessa tot aquest món, en practiquen, ho treballeu també?
2: Sí, bueno, no ho treballem específicament, nosaltres la formació professional aquí de l'IES Guillem Cifre de Colònia, dos cicles formatius esportius, pues tenim qualque assignatura relacionada amb el rendiment o les curses de muntanya, però específicament no ho treballem, el que passa que és paral·lel, perquè al final fem assignatures de guia de muntanya o també anomenat senderisme o entrenament, però sí, tenim molt d'alumnes que estan engrescats, que competeixen, que jo me passa que si vaig a una cursa i no tenc el meu millor dia, qualque alumne d'aquests 20 anys més jove que jo de vegades m'ha guanyat i bueno...
1: I després de classe t'ho diu.
2: Ah, no, jo crec que... jo crec que és un respecte

0: lo que t'agrada, que creus que és el millor d'aquest esport?
1: Hombre, ja ho vaig dir quan se va fer un reconeixement a nivell municipal a nostres esportistes de la temporada passada, que l'entorn que tenim a Pollença és un entorn privilegiat, preciós, i tenir el teu entorn on practiques el teu esport a la muntanya, a la natura aquí a Pollença, és espectacular. I poder de tant en tant, perquè de vegades no hi penses, recordar lo guapo que és on estàs, és una gran sort, perquè de vegades vivim aquí i no mos donem compte de lo guapo que és el que va hivernar la zona de Ternelles o Puigdecà, tot això, Automí, després tot continua la serra, que tenim visitants que venen de tot el món a gaudir això, a gaudir d'això, i de vegades nosaltres no ho recordem. Per tant, per un costat la gran bellesa que tenim aquí, i després per un altre, pues, el repte que és enfrontar-se a tu a un recorregut que no el tens del tot dominat, la incertesa no deixa de ser una petita aventura,
0: i aquesta adrenalina al final,
1: sí, i l'ésser humà sempre ha tingut aquesta recerca o atracció per lo desconegut, i salvant les distàncies, pues, si tu te'n vas a fer un recorregut nou que no has fet mai o cercar un camí, bueno, tu saps que hi vas, però
0: no saps el que te trobaràs. Sempre n'hi haurà d'aquests,
1: sí, sí, per sort, no? I una de les realitats és que és un entorn sempre canviant, i tu pots anar, jo he anat a Automí a lo millor 40 vegades cada any, i
0: somar una pedra, un arbre,
1: i a lo millor he anat 300 vegades en la meva vida en Automí, i mai és lo mateix, mai és lo mateix
0: per les condicions
1: meteorològiques, i mai tropitjaràs en el mateix puesto, i sempre és una cosa que té un punt nou i un repte, i això és una cosa que també és molt molt engrescadora i inspiradora.
0: Molt bé, Amal, i de moltíssimes gràcies. No serà el darrer pic que t'hauran per aquí, perquè t'hauran també per aquestes curses, per Automí, per titular segurament, i de moltes gràcies, també molta sort i molta força per compaginar tot això, no?, amb aquest entrenament de curses de muntanya, i res, moltes gràcies per venir avui a Ràdio Pollença.
1: Vale, moltes gràcies a tots vosaltres, adeu.
2: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
3: Hola, sóc Ernesto de Baru Gallet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
4: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
3: Vos esperam a tots.